0: La primera en informació local.
1: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
2: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Esto en este programa.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a la gent normal, ja comencem. La gent normal, el programa de conversa tranquil·la i reposada, ja ho sabeu, aquí a Ràdio Rubí. Ens podeu escoltar a través de les zones hertzianes, la ràdio convencional de tota la vida, la FM 99.7, i també ens podeu escoltar i veure a través d'internet a www.radiorubí.cat. I, evidentment, la recopilació dels millors fragments de les converses d'aquesta gent normal els podeu trobar, fem una miqueta de publicitat, al nostre perfil d'Instagram, la gent normal _ Ràdio Rubí. Hi ha una cançó de Sopa de Cabra molt coneguda que es diu Els teus somnis, inclosa a l'àlbum Plou i fa sol. La tornada d'aquesta cançó parla, òbviament, dels somnis. I diu alguna cosa així com... Diu exactament això. Els teus somnis t'estan esperant. Ves, no dubtis més, abraça'ls. Lluita, en un altre moment de la tornada, lluita pels teus somnis, t'estan esperant. Fes que siguin certs, abraça'ls. No seré jo ara qui defensi una cosa tan defensada i parlada com és la lluita pels somnis. Una lluita tranquil·la i amable, però una lluita constant, un intent d'assolir allò que ens imaginem en el nostre interior, allò que ens motiva, allò que ens fa ser com som, segurament. Perquè els somnis sempre, sempre es poden assolir. No és fàcil, però són assolibles. I ara pensareu, per què aquest avui comença a parlar de somnis? Doncs molt senzill, perquè segurament la nostra convidada i el nostre convidat d'avui són persones somiadores. Bé, compte, perquè somiador vol dir una altra cosa. Vaig a reformular-ho. Són persones que han perseguit un somni, que jo sàpiga, un somni, potser en tenen més, i després, si de cas, ja ho comentaríem, eh? Però un somni que, al final del camí, si és que hi ha finals, s'ha convertit en la seva passió i els ha situat en un rànquing molt important. Elisabet Jiménez, David Martínez, moltíssimes gràcies per estar aquí a la gent normal d'aquesta setmana. Veniu en qualitat de representants d'un... Ho haig de dir així, saló de perruqueria? Perruqueria, com hauria de dir, com hauria d'anomenar la suite?
1: Bueno, es un salón de peluquería. Llevamos 3 años con él y hemos crecido de una manera muy, muy rápida.
0: Espectacular,
1: sí,
0: diría yo.
1: Sí, muy rápida. Entonces sí, somos un salón de peluquería, estamos especializados en todas las técnicas nuevas que hay hoy en día y estoy súper contenta de estar ahora en este momento.
0: Explica'ns una mica aquest moment, perquè tu, Elisabet, ets qui està al darrere de... Fèiem la brometa abans de començar, manos tijeras.
1: Sí, ets una mica
0: la tècnica,
1: la
0: no?
1: Tècnica.
0: I després veurem quin paper representa el David, no? Explica'ns, jo parlava d'un rànquing, no? He fet així una mica per no fer spoilers i tal. Explica'ns aquest moment dolç que esteu vivint ara, en què es concreta?
1: Bueno, básicamente llevamos mucho tiempo, nuestros 3 años trabajando, y de un día para otro el David se embarcó en presentarnos en estos premios, que yo no daba un duro, hablando claramente. Y cuando el momento de que él me dijo que habíamos sido seleccionados, era como, madre mía.
0: Aquests premis, exactament, què són? Són premis, premis a la millor o a les millors perruqueries,
1: sí,
0: de l'estat espanyol.
1: Sí.
0: Vull dir, no estem,
1: sí,
0: parlant d'una cosa comarcal,
1: sí, sí,
0: catalana. No, estem parlant de perruqueries o salons de perruqueria de l'estat espanyol.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, que és una...
1: Sí, que impacta.
0: Que és una cosa impactant.
1: Impacta.
0: David...
2: Bon dia.
0: Bona tarda. Com et vas... Vull dir, com se't va acudir això de dir, vinga, va, anem a presentar el nostre projecte aquí?
2: Bueno, la verdad, por internet, los que estamos dentro del sector, pues bueno, nos llega a las comunicaciones de que se van a hacer las candidaturas para los nuevos premios de Professional Beauty, Salón Internacional, ¿no? Sí que es verdad que este, durante años atrás se llamaba Cosmo Beauty, tenía otro nombre y ahora lo han internacionalizado más. Y bueno, llegó la candidatura y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a presentarlo? El no ya lo tenemos. Y sí que es verdad que, bueno, unos requisitos muy grandes que pedían para las candidaturas, y claro, cuando pedían todo esto, digo, vamos a compararnos con salones que hay súper reconocidos y ya consolidados. Pero bueno, digo, bueno, yo presento, a ver, con todo nuestro proyecto, lo implanto en esa candidatura y a ver qué pasa. Bueno, y al cabo de 2 meses, pues nos llega el aviso de que estábamos preseleccionados. Digamos, y con unos salones,
0: claro,
2: que ya nosotros conocíamos y que sabíamos que son unos salones ya de un nivel que vamos, ni imaginarnos que,
1: imaginarlo.
2: Nosotros...
0: Clar, ara, i ara, permet-me que agafi el teu nom, eh? És una mica la lluita de David contra Goliat.
2: Sí, sí.
0: En aquest sentit, eh? És a dir, clar, evidentment, salons de perruqueria, com deies tu, eh? Molt, molt top, anem a dir-ho
1: sí,
0: així.
1: Sí.
0: I vosaltres teniu una trajectòria relativament curta, anem a dir-ho així.
2: Sí.
0: Que no experiència, eh?
1: Vull
0: dir,
1: no.
0: Però teniu
1: sí.
0: una trajectòria com a tal, com a la suite.
2: Com a negoci, sí.
0: Com a negoci, relativament curta.
2: Correcte.
0: Com han estat aquests 3 anys? És a dir, com han estat... Ja bufen. Una mica des dels inicis, o com arrenquen aquests inicis? Com arrenca, si em permeteu, tirant una mica del que deia al començament, no? Perquè això és un somni.
1: Sí, totalmente. Arrenca muy difíciles. Tú me preguntas al principio si lo hubiera hecho, si hubiera seguido, y te hubiera dicho que no, porque fue muy difícil al principio. Yo tenía 2 hijos, ahora tengo 3. Tenía 2 hijos y estaba acostumbrada a hacer mis horas y por las tardes con mis niños. Pero claro, me meto en ese salón. No tener ni idea en llevar un salón personal.
0: Perquè tu havies, venies del món de la
1: Siempre.
0: Perruqueria,
1: sí.
0: Però venies del món de la perruqueria, anem a dir-ho així, assalariada.
1: Eh?
0: És a dir, tu
1: Siempre.
0: Anaves allà, feies el teu horari i t'anaves cap a casa
1: i
0: tots tranquils.
1: Sí, sí. Y claro, llegamos allí a un salón que lleva tiempo, con un personal, pues fue difícil. La verdad, porque muchas horas...
0: Clar, vosaltres agafeu, perdó, per posar l'audiència en situació,
1: sí.
0: no? Agafeu un saló que hi ha...
1: Un traspàs.
0: No? Sí. És a dir, un negoci que ja estava
1: que ja
0: actiu,
1: estava
2: altra marca i tot.
0: Que tenia la seva clientela,
1: sí,
0: que tenia
1: sí.
0: el seu personal,
1: su marca.
0: La seva marca, i vosaltres l'agafeu, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí comença, anem a dir-ho així, o entenc que comença una transformació.
1: Bueno, seguimos trabajando con el nombre.
0: Vale.
1: Que había para que no hubiera mucho cambio.
0: Uh-huh.
1: Y prácticamente al año o así decidimos
2: no llegó al año,
1: decidimos transformar un poco el salón, cambiar el nombre y empezar un poco a trabajar un poco de manera diferente, un poco con nuestra un poco ya nuestro proyecto, nuestro sello.
0: Uh-huh. Quin és aquest segell? Quin és aquest projecte? És a dir, què us feia diferents del que hi havia abans? Perquè clar, a vegades doncs mira, canvio el nom i ja està, però que vull dir, ara vaig a reduir molt, eh? Al final acabem tallant cabell
1: sí,
0: i ja està,
1: sí, sí.
0: no? Però m'imagino que aquí al darrere hi ha moltes altres coses.
1: Bueno, diferenciarte un poco en tener unas técnicas muy precisas en mechas, en tratamientos, no solamente cortar pelos y colores, sino
0: ho he fet molt bàsic, eh?
1: Diferenciarte un poquito de lo habitual, ser un poquito, una peluquería un poquito más top.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Y bueno, y empezamos un poco así, empezamos a mover las redes sociales. Mover las redes sociales, a darle un poco la vuelta a todo. Y empezamos a ver un poco el resultado. Y bueno, y poco a poco trabajando, bueno, pues todo fue un poco más alineado. Pero sí que es verdad que no ha sido suerte, ¿eh?
0: No, home, m'imagino, a veure, les coses a la vida solen passar, per sort, poden passar molt poques vegades.
1: Sí.
0: Vull dir, quan et toca la loteria, per exemple, és
1: sí,
0: pura sort,
1: sí.
0: Vull dir, ja pots... Vull dir, tu pots haver manifestat que et tocarà la loteria i comprar molts dècims, fins i tot, però si no t'ha de tocar, no
1: sí,
0: toca
1: sí,
0: i punt, Vull dir, aquests, els projectes personals, els projectes de negoci, normalment responen a un diguéssim, a un esforç constant i a una dedicació, no? Parlaves tu de les hores.
1: Sí.
0: Clar, com us ho feu vosaltres per conciliar amb 3 criatures?
1: Complicado. Abuelas, abuelas y abuelas. Aparte, las abuelas también, bueno, cuando está en el colegio, él cuando tiene que ir a buscarlo muchos días a los niños él, luego las abuelas...
0: Perquè, clar,
1: és que
0: aquí,
1: no hi ha altra manera.
0: Ara, pels nostres oïdors, jo a la meva dreta tinc a l'Elisabet, que és la part tècnica, com dèiem, i el David, que és la que porta la part més de gestió, no? I aquí heu dit ara una cosa que se m'ha il·luminat, no? És la presència a les xarxes socials. I és cert que la suite té una presència destacada a xarxes socials, a més amb, anem a dir-ho així, amb cura, amb carinyo, amb un contingut ben fet, no? i ben trebat. Segurament part de l'èxit el podríem explicar a partir d'aquesta presència a les xarxes socials.
2: Sí. Sí, porque en este caso las redes sociales es tu puerta de difusión al mundo, digamos, ¿no?
0: Es el gran aparador.
2: Exactamente. Si eso va cuidado y va de la mano de que el trabajo está bien realizado, es decir,
0: claro, evidentemente, ¿eh? Vull dir, sense, creo que tú puedes ser unas punas públicas,
2: pero si no se difunde,
0: pero claro, que eso es a vegades es un peix que es mossega la cua, es decir, tú fas una publicació fantàstica i meravellosa, però la persona que ve allà es troba amb una realitat totalment diferent, per tant,
1: claro.
0: Vull dir, aquelles publicacions en el fons estan enganyant a la gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Però clar, si no fas unes bones publicacions, si no treballes bé, si treballes bé però no tens difusió,
2: claro, és indiferent.
0: Vull dir, passes, per això es preguntava, és a dir, què, i estiraré una mica més el fil, no? En aquest fet diferencial, no? Tu em parlaves de tècniques, no? Per exemple, a l'hora de fer metges, no? Jo, ja veieu que jo seria poc, o sigui, a mi guanyaríeu poc
1: cliente,
0: diners, eh?
1: Poco cliente.
0: Seria poc client, però, no sé, per exemple, a l'hora de fer metges, com feu les metges o què us diferencia respecte de la perruqueria, anem a dir així, més tradicional?
1: Bueno, tenemos muchas técnicas, ¿vale? Estamos con las balayas y las baby light y aparte muchas técnicas más, pero estas son las más que normalmente todo el mundo pide.
0: Balayar, jo n'he sentit a parlar molt d'això i ara faré com molt de... Bueno, no faré de cunyau, eh? Vull dir, faré de... Explica'm, Elisabet, què és això de balayage? Perquè n'he sentit a parlar molt i no sé exactament què és.
1: Pues mira, las balayas son unas mechas muy degradadas. La clienta nunca ve el nacimiento de la mecha porque son muy crepadas y aparte es un mantenimiento que solamente la clienta se hace una vez al año. No son unas mechas que antiguamente se hacía la mecha cada mes y medio. La clienta se puede hacer las mechas cada 6 meses, cada 9, cada una vez al año y ya es suficiente.
0: Ostras.
1: Como mantenimiento. Sí, porque va muy degradado. Entonces estamos 4 horas con la clienta y 5 horas. Entonces realmente es un trabajo que está muy bien hecho, muy difuminado y gusta mucho.
0: Claro, sí. Porque yo siempre... Hi ha una cosa, ara ja no, perquè no sóc usuari de perruqueria, però durant el temps que era usuari de perruqueria o quan portes els teus fills a la perruqueria, a mi hi ha una cosa que m'ha fascinat sempre dels perruquers o de les perruqueres, és igual, és que, clar, al final feu una feina superartesanal, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí, sí, sí.
0: Molt manual, molt sí, artesanal,
1: sí.
0: No? I aquell domini de la tisora... Aquelles tipologies de tisores, perquè veus aquells tipus de tisores i penses, clar, vull dir, això no és random, és a dir, no és aleatori que aquí hi hagi 3, 4, 5 tipus de tisora. Cada tisora té la seva funció, no? La seva particularitat.
1: Sí, sí. Estan les tijeres tradicionals, les de cortar, estan les de vaciar, y está, bueno, yo tengo también las stealing, las tienes para desfilar un flequillo, cualquier cosita. Yo no soy muy amante de las tijeras de vaciar, todo tengo que decir, pero están. Antiguamente sí que eran más de vaciar el cabello, más de desfilar, pero yo tengo las tijeras tradicionales, las de vaciar y el stealing, y para desfilar un flequillito, cualquier cosita, pero no soy mucho de vaciar el pelo, no me gusta.
0: Vale, tècniques, parlàvem del balayage, sí, que és un, que ja veig que és una tècnica, bueno, que al final és aquestes 4 o 5 hores d'intervenció que fas, però clar, després t'estalvies moltes visites també a la perruqueria,
1: claro.
0: Un cop al mes o un cop cada 2 mesos,
1: claro.
0: No?
1: Antiguamente la clienta viene a hacerse las mechas al mes y medio, 2 meses. Sí que es verdad que no era el precio, no era lo mismo.
0: Lógicamente.
1: Pero en 2 horas estaban listas. Ahora estamos 4 o 5 horas con la clienta, pero viene a los 6, 9 meses, o las chicas jóvenes vienen una vez al año y ya está. Vienen a los 3, 4, se cortan puntas y listas. O sea que és muy...
0: Tu que ja fa temps que et dediques al món de la perruqueria, com ha evolucionat tot el... Ja no només des d'un punt de vista de tècniques, però hi ha una cosa que m'interessa molt, que és els tipus de productes que bueno, et poses al cabell.
1: Sí, no té nada que ver. Antes hacíamos mechas rápidas, no crepábamos el pelo, tricotábamos, matizábamos, a veces matizábamos el pelo y en 2 horas estaban listas. No usábamos protectores en el cabello, no teníamos mimo con la melena. Hoy en día se usan muy buenos productos, mucho mimo con la melena. Hacemos una mecha test para ver si realmente esa clienta se la puede hacer, las mechas, porque hay clientas que vienen con el cabello destrozado. Antes no hacíamos ni mecha test. Antes veníamos, cogíamos cita, venía la clienta, la sentaba, le hacían las mechas y si se quemaba el pelo, se quemaba. Se cortaba y fuera. Ahora, hoy en día no. Hoy en día hacemos mucho mimo con el pelo.
0: Clar, el cabell, ara parlaves, no?, del cabell destrossat, no?
1: Sí, sí.
0: Com es destrossa el cabell, Elisabet?
1: Bueno, la clienta mal uso en casa de usar productos de supermercado, abusar
0: no
1: de...
0: No són bons, els productes
1: no,
0: de supermercat.
1: No, no. El supermercado es para la comida, solamente.
0: Está bien, ¿eh? Como titular en cerveza.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Ni para las cremas de la cara ni nada. El supermercado es para la comida. Mal uso
0: encara
1: de...
0: Encara que siguin bones marques. És a dir, perquè al supermercat tu trobaràs una gamma de productes, anem a dir-ho així, de marca blanca.
1: Sí.
0: Però després també trobaràs productes amb... I no diré, no diré noms, però productes que se suposa que tenen una qualitat.
1: Sí, però nada.
0: Però en realitat no...
1: No,
0: enganyen.
1: Enganyen.
0: El pot enganya.
1: Sí, sí. Simplemente nos pasa que a veces vienen clientes que se lavan con... lo que tú dices, con el champú del supermercado. ¿Y qué nos pasa? Pues que cuando aplicamos la plata, empieza como a sudar el cabello, a sudar como un tipo de aceite. Y entonces realmente tiene muchos componentes que no nos va bien para el cabello. Entonces siempre intentamos un poco educar a la clienta para que se cuide el cabello en casa, con champú sin sulfato, con mascarilla, protector térmico, que no abusen de plancha, que vengan a cortarse el pelo. O sea, unos tips que son muy importantes... Pero siempre vemos que las clientas a veces no se cuidan el cabello y vienen y quieren estar súper rubias. Entonces a veces todo no es compatible.
0: ¿Ya ha tornat la tendència a querer ser rubia?
1: Sí, o sea, la tendència está, quiero ser rubia, lo que pasa que muy natural, muy degradado, no la mecha de raíz, pero sí tenemos clientas que quieren ser muy rubias, sí, sí.
0: És interessant, sembla que a vegades sembla que la humanitat no acaba de... No,
1: bueno,
0: acaba
1: ahora estamos en una época que es... un rubio un poco más natural, más caramelo, más vainilla. Uh-huh. No aquellas mechas tan blancas, tan gruesas, pero sí que la clienta quiere ser rubia.
0: Doncs, bueno, no deixa de ser, vull dir, no deixa de ser curiós en el sentit que, bueno, que al final es tira molt de tòpics, però
1: sí.
0: Vull dir, aquesta capacitat de voler ser ros.

0: Parlàvem de balayage. Quines altres tècniques estan així de moda i es porten ara mateix?
1: De coloració, les balayage i les baby light. És lo que...
0: De coloració, estem parlant de gent que es vol posar el cabell de color...
1: Sí, tanto chicas morenas como chicas rubias, l'aclaració con balayage. I de tècniques així, un poc de coloració, vamos a introducir ahora barros también.
0: ¿Barros?
1: Barros también.
0: ¿Para decolorar?
1: Sí, no, para coloración. Coloración natural.
0: Vale.
1: Entonces...
0: Perquè, clar, perdó, ara entro en el món de la decoloració. Sí. Val? La decoloració, al final, és un... Vaig a dir-ho així, i corregeix-me si m'equivoco. És un procés agressiu contra el cabell.
1: Sí, totalmente. Estàs aclarando la fibra del cabell.
0: Perquè el cabell, al final, és un element viu del nostre cos. Sí. Que això, a vegades, no, la gent no n'és conscient, no?
1: Sí.
0: Quan parlaves de que la gent venia amb el cabell espatllat, no?
1: Uh-huh.
0: Clar, hi ha molts factors, o crec que hi ha molts factors que fan que tu puguis arribar amb el cabell espatllat, no? Tu parlaves dels productes d'higiene, no?
1: Bueno, i mal uso en casa, també, com planxes...
0: Per exemple.
1: Sí.
0: Però després hi ha tota una sèrie d'altres factors que igual no es tenen específicament en compte, però hi ha, per exemple... tota la qüestió ambiental, no? És a dir, el típic dia, això es nota molt en la gent que té el cabell arrissat, no? El dia que hi ha molta humitat, el tipus d'arrissat és molt diferent que un dia...
1: Claro, se encrespa mucho más.
0: Vale.
1: Se encrespa.
0: L'alimentació, estic segur que l'alimentació influeix en la salut del cabell.
1: Sí. L'alimentació, la manera que cuides el cabell, todo influye.
0: El pentinar, el tipus...
1: Todo. La verdad que sí, que es
0: Perquè
1: todo.
0: El cabell s'ha de pentinar, Elisabet, o no?
1: Sí, claro.
0: No pregunto. Jo és que fa molts anys que no em pentino.
1: A ver, las chicas curlis, por ejemplo, una vez que llevan el cabello rizado, no se lo cepillan. Porque si no, si tú un cabello rizado lo cepillas, como que rompes un poquito la fibra. Entonces, yo por la mañana lo primero que hago es un poquito de serum y desenredarme el cabello cada mañana. Hay chicas que no se desenredan el pelo, pero yo siempre aconsejo a desenredarlo. Sempre.
0: Clar, perquè quan s'enreda és aquell moment en el qual, per dir-ho així, el cabell va patint.
1: Hombre,
0: perquè
1: claro.
0: Perquè es va,
1: claro.
0: Diguéssim, es va estirant.
1: No, vienen chicas con rastas por aquí porque no se desenredan bien el pelo. Hay que desenredarlo siempre, tanto por la mañana como por la noche y no pasa nada.
0: Arriben noies amb aquest tinglado muntat, no?
1: Sí. Viene de toda la peluquería.
0: I ara, parlant de cabells, parlant de nens, haig d'anar a parar al fatídic moment dels polls. Vale? Llavors, te n'has trobat a la perruqueria?
1: Mira, desde que estoy aquí, en esta peluquería, muy pocas veces.
0: Perquè això és una plaga.
1: Sí. Sí que es verdad que antes, a trabajar en un centro comercial... Veíamos muchos piojos, muchos. Entonces, la madre llegaba, claro, lógicamente cuando tienen piojos no podemos cortarles el cabello.
0: Correcto.
1: Entonces nos encontramos a que la madre venía al salón, dejaba a los niños y aprovechaba a comprar, como, dejo aquí el problema, me voy. Entonces,
0: muy bien, es como la... Venga, marrón te lo quedas
1: tienes.
0: Tú.
1: Entonces, abrías el cabello y veías ahí
0: los bichos.
1: Los bichos, las liendres y las cositas. Entonces, claro, tú al niño te sabía mal decirle. Y le decías, bueno, espérate aquí que venga tu madre, no te podemos cortar el cabello. Y cuando mira la madre decía, ¿qué ha pasado? Y digo, no, es que mira, no le puedo cortar el cabello porque tiene liendres. Ay, pero esto es caspa, ¿eh? Digo, no, no es caspa.
0: La caspa no se mueve.
1: No, pero los huevitos claro, eran caspa.
0: Sí.
1: Y bueno, y desde que estoy en esta peluquería, la verdad que 3 veces contadas.
0: Porque... I ara no sé, t'ho pregunto com a professional de la matèria, que no sé si tampoc si em sabràs respondre, però realment hi ha alguna manera de matar-los? És a dir, hi ha alguna manera d'acabar amb ells?
1: Bueno, en la farmacia te venden tratamientos.
0: Ja, però jo que n'he tingut... Jo també sóc del club dels tres fills.
1: Sí.
0: I per casa meva, dels meus 2 fills i la meva filla, durant molt de temps han portat tots el cabell llarg. Molt llarg.
1: Sí.
0: I clar, hi havia moments, sobretot a l'etapa de primària, que jo crec que és on els polls se senten més... se senten millor, és a dir, és on viuen, és el seu hàbitat natural. Clar, hi havia moments de desesperació absoluta.
1: Ja.
0: És que no funcionava ni el producte de la farmàcia, ni el producte del supermercat,
1: nosotros lo mandábamos a un centro especializado.
0: Exacte, sí. Clar, perquè surten, ja, vull dir, es genera

0: Jo cada vegada que sento aquesta cançó se'm posa la pell de gallina, perquè és una cançó que és molt maca, és una cançó que difícilment la pots escoltar sense associar-la en algun moment o en algun record. I ja que no hem parlat de... Bueno, jo que hem parlat de somnis i ara parlem de records, no? De la vostra tria de cançons, no? Teníem el She's Like the Wind del Patrick Swayze, teníem Peines el aire de Pandora i teníem aquest Hungry Eyes d'un senyor que és curiós perquè l'hem sentit moltes vegades aquesta cançó, però jo esborro completament sempre el nom de l'intèrpret, sí, pobre, vull dir, és el que canta Hungry Eyes, sí, i es diu Eric Carmen. Per què heu triat aquestes cançons, David i Elisabet?
1: Bueno, la verdad que la del Peines el aire fue un poco un momento que cuando me quedé embarazada de nuestra primera hija, y fue el momento que decimos a nuestros padres que estamos embarazados. Entonces le hicimos un vídeo y colocamos un poco esta canción, y es un poco el significado de ese momento que nos lleva
0: a
1: aquel sitio. Sí, sí.
0: ¿Cómo se va a emprender?
1: Súper bien, sí. Bueno, la primera hija, claro, deseada. Entonces, primera nieta para los dos, o sea que súper bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Y a qué Hungry Eyes?
1: Bueno, momento de novios, juventud, sin niños, bueno.
2: Sí, sí.
1: Y también en nuestra boda, también formó parte de las canciones de nuestra boda también.
0: Les cançons tenen aquest poder de, sí, jo de llevarte, moltes vegades, no?
1: De
0: portar-te a, sí, llocs, a, sí, llocs coneguts i desconeguts, eh? I quan dic llocs, vull dir llocs interiors, eh? De tot el que genera una cançó, no? O tot el que pot generar, no sé, jo per exemple escoltava ahir el Hungry Eyes, no? Quan preparava l'escaleta del programa i pensava: ostres, és una cançó que ara en aquest moment a mi em produeix unes sensacions, unes emocions que en un altre moment determinat tu les associaràs o et generarà un altre tipus d'emoció, no? És a dir, és aquesta màgia que tenen les cançons de transportar-te, sí, a sí, racons que, sí, bueno, coneguts
1: i
0: desconeguts.
1: Sí.
0: Exacte.
1: Ahí nos llevan. Yo me lleva justamente al día de la boda.
0: Uh-huh. Sona música en el vostre,
1: sí,
0: en el vostre saló?
1: Sí, claro.
0: Molt bé. I quin tipus de música sona?
2: Suena...
1: Reggaeton no.
2: Dia...
1: No. Reggaeton no.
0: No, perquè si no seria un saló de baile.
1: No, sí. Reggaeton
0: i ja
1: no.
0: Seria diferent. Però és a dir, la seleccioneu vosaltres? Com va això?
1: Bueno...
2: Tenemos nuestras listas.
1: Una playlist.
2: Unos playlists, ¿no?, que le llaman ahora.
0: Playlist, exacto.
2: Sí, tenemos lista de covers adaptados a una especie de deep house, que le llaman, que es, vale, como una música tranquila, llevable, pero actual, ¿no? Uh-huh. Y agradable a escuchar para que la gente esté relajada en el salón, tampoco...
1: Sí, que pueda gustar un poco a todos.
2: Pero que tampoco sea un chillado que digas, hostia, me estoy quedando dormido, ¿no? Es algo que estoy dentro de una música tranquila.
0: Porque a ver, ahora faré una miqueta de broma, ¿eh? Que ningú se me enfadi. Uh-huh. Que quan vas a la perruqueria, amb aquelles manetes aquí dalt al cap,
1: sí,
0: quan et renten el cabell i tal...
1: Que gusto.
0: Clar, ja, és un moment de relaxació.
1: Totalmente.
0: Vull dir, és... No,
1: que es el momento favorito.
0: Sí. Jo crec que... Sí, que sí. jo crec que això valida aquelles 2-3 hores o 4 que estàs amb les metges,
1: sí,
0: no?
1: La recompensa.
0: És a dir, i que no, a vegades no se'n parla prou, d'això.
2: Y lo proyectamos todavía para que sea más ese momento. Claro. Tenemos delante una pantalla con un acuario de peces.
0: Oh.
2: Que la gente se queda ahí relajada mirando los peces. Algunas ha dormido, ¿no? Alguna vez más.
1: Bueno, sí, lindas que se duermen.
0: Es que la vida es molt dura. A vegades, sí, la vida es molt dura. I clar, aquest moment així de tranquil·litat.
1: És muy guai, és muy guai. La verdad que ese momento que estás ahí tumbada, relajada.
0: Claro, aigüeta calenta,
1: sí,
0: relaxada, amb un massatge
1: així. El ambiente, sí.
2: Sí, sí, está, sí, en una, sí, zona, sí, oscura y, bueno, bien, relajante.
0: Veus, això és aquelles coses que... quan allò que parlàvem abans de les xarxes socials, no? Ostres, és aquelles coses que si tu no estàs allà dins i no saps com funciona el teu negoci, és molt difícil que un tercer t'ho traslladi amb la intensitat i amb la màgia i amb tota la seva essència que ho pots traslladar a tu, no? És a dir, aquest moment així com molt... Perquè al final és un moment molt íntim, no?
2: Sí, sí, és una experiència, sí, al final. Sí. Al cabo, ir a la peluquería hoy en día. Antes sí. Voy a hacerme un servicio y ya está, ¿no? Pero hoy en día la gente valora es, oye, la experiencia total que me llevo del trato, el masaje, el sitio, que sea acogedor, que esté a gusto, como si estuviese en su casa, vamos. Mm.
0: Sí, que yo...
1: Sí, claro.
0: Molt bé. ¿Y quin tipus de música sona?
2: Suena...
1: Reggaeton no.
2: Dia... No.
1: Reggaeton no.
0: No, perquè si no seria un saló de baile.
1: No, sí.
0: I ja seria,
1: no.
0: Seria no. Diferent. Però, és a dir, la seleccioneu vosaltres? Com va això?
1: Bueno...
2: Tenemos nuestras listas.
1: La playlist.
2: Unos playlists, ¿no?, que le llaman ahora.
0: Playlists, exacto.
2: Sí, pues ahí tenemos listas de covers adaptados a una especie de deep house, que le llaman, que es como una música tranquila, llevable, pero actual, ¿no? Uh-huh. Y agradable a escuchar para que la gente esté relajada en el salón, tampoco...
1: Sí, que pueda gustar un poco a todos.
2: Pero que tampoco sea un chillado que digas, hostia, me estoy quedando dormido, ¿no? Es algo que estoy dentro de una música tranquila.
0: Porque la... A ver, ahora faré una miqueta de broma, ¿eh? Que ningú se m'enfadi. Uh-huh. Que quan vas a la perruqueria, amb aquelles manetes aquí dalt al cap,
1: sí.
0: Quan et renten el cabell i tal...
1: Te gusta.
0: Clar, ja, és un moment de relaxació.
1: Totalmente.
0: Vull dir, és... No,
1: que és el jo momento favorito.
0: Sí. Jo crec que... Sí, que sí. jo crec que això valida aquelles 2, 3 hores o 4 que estàs amb les metges,
1: sí,
0: no?
1: La recompensa.
0: Ah, és a dir, i que no, a vegades no se'n parla prou, d'això.
2: I lo proyectamos todavía para que sea más, ese momento. Claro. Tenemos delante una pantalla con un acuario de peces.
0: Oh.
2: Que la gente se queda ahí relajada mirando los peces. Alguna se ha dormido, ¿no? Alguna vez.
1: Bueno, sí, se duermen.
0: Es que la vida es muy dura. A vegades la vida es muy dura y claro, aquest moment així de tranquil·litat.
1: Es muy guay, es muy guay. La verdad que ese momento que estás ahí tumbada, relajada.
0: Claro, aigüeta calenta,
1: sí,
0: relaxada, amb un
1: el
0: massatge.
1: Masajito, el ambiente, sí.
2: Sí, está en una zona oscura y, bueno, bien, relajante.
0: Veus, això és aquelles coses que... quan allò que parlàvem abans de les xarxes socials, no? Ostres, és aquelles coses que si tu no estàs allà dins i no saps com funciona el teu negoci, és molt difícil que un tercer t'ho traslladi amb la intensitat i amb la màgia i amb tota la seva essència, que ho pots traslladar a tu, no? És a dir, aquest moment així com molt... Perquè al final és un moment molt íntim, no?
2: Sí, sí, és una experiència, al final. Sí. Cabo, ir a la peluquería hoy en día. Antes sí. Voy a hacerme un servicio y ya está, ¿no? Pero hoy en día la gente valora es, oye, la experiencia total que me llevo del trato, el masaje, el sitio, que sea acogedor, que esté a gusto, como si estuviese en su casa, vamos. Mm.
0: Sí, que jo crec que això és important, també. És a dir, és un element a valorar des del punt de vista... Això que dèiem, com a experiència global, no?
2: Correcte.
0: És a dir, tu surts d'allà, tu entres amb els cabells d'una determinada manera, surts amb els cabells d'una altra manera, lògicament, surts molt més arreglada o arreglat, però en el procés, vull dir, t'endús altres coses, no? I t'endús aquesta...
2: Claro, lo que comentaba antes, el proceso de coloración de mechas, bueno, ya son a veces casos 5 o 6 horas, incluso los tratamientos de alisado también puedes estar 5 horas
1: sí,
2: en el salón.
1: Horas, sí.
2: Claro, 5 horas en un salón tienes que estar a gusto, porque si no se hace, es una agonía. Si no está cómodo el cliente y entonces...
1: Bueno, la clienta ya cuando sabe que viene 5 o 6 horas, o libros, o una serie...
2: El portátil.
1: O pide comida a Globo, también, comen allí, claro.
0: Ostras.
1: Hombre, aprovechan ya.
0: Uy, això ja és sofisticat.
1: Luego allí su cafelito, o sea que bien, bien. Sí,
0: perquè,
1: clar, bien.
0: I després hi ha un altre element que és, que també és com molt conegut i molt tradicional, que és la conversa. La conversa que tu pots tenir amb la teva perruquera.
1: Sí.
0: No? I clar, aquí hi ha converses, vull dir, d'aquí poden sortir converses molt profundes.
1: Muy de todo, de todo.
0: Vull dir, més enllà de safarejos, més enllà del pues eso, del...
2: La quotidià, no?
0: El cotilleo.
1: Sí.
0: Clar...
2: Tiene su parte de psicóloga, diria jo.
0: Aquí anava jo. Hi ha aquesta part de psicologia,
2: sí,
0: no? De teràpia, no? Perquè, clar, pots... No sé, ara em poso en un escenari, no? I segurament ho estic visualitzant molt per com estic jo aquests dies, ja ho vaig a dir així. Però et ve una persona, li estàs fent aquest massatget al cabell, tens ja una certa confiança amb aquesta, amb la persona que t'està atenent i tal, ostres, i al final és com si t'obritxis, no? És com si...
1: Sí.
0: Si li poguessis explicar una mica el que, tingui de gust.
1: Hablamos de todo. Hay clientes, pues bueno, de su manera diaria de vivir, de si se ha enfadado con el novio, que si su hijo, que... Cosas muy cotidianas, pero que...
2: Bueno, que la gente se abre y coge esa confianza con su estilista.
1: Pero hay clientas que llevan mucho tiempo con nosotros, entonces ya es como, bueno, llegan ahí al salón y ya es un poco como amistad, ¿no? Ya hablas un poco, hostia, ¿y cómo está tu padre? O cómo es amistad también con ellas. Pero que la gente, aunque no te conozca ya, la verdad que el ambiente es muy bueno y estoy... contenta.
0: Jo això ho vaig viure una vegada en un negoci que no té res a veure, però és però no té res a veure, però ara veureu el símil, eh? Un centre de fisioteràpia. Llavors amb la fisioterapeuta, amb qui ja teníem una certa confiança, em deia, clar, és que jo quan tinc a la gent aquí estirada a la camilla i estic fent els massatges i tal, és també aquest moment una mica com de relaxació, de baixar molt les revolucions. Diu, i clar, jo m'he trobat amb situacions com molt estranyes. N'explicava una, que era... Ostres, una clienta em va confessar que li havia posat les banyes al seu marit.
1: Hòstia.
0: Però espera, el pitjor és que el marit també era client d'ella.
1: Hòstia, madre mía.
0: I clar, tu estàs allà una mica com con el secreto de confesión.
1: No m'ha passat nunca eso, eh?
0: Tu saps un secret.
1: A mi no m'ha passat.
0: Tu saps un secret i no el pots, és a dir, no el pots esbombar.
1: Ja
0: ves,
1: ja ves.
0: I clar, jo estava, vull dir, amb el massatge en aquell moment i jo pensava, hola, quina història més divertida, quina història més terrible, perquè clar, t'estàs posant aquí en una...
1: I el marido no sabe nada.
0: Clar, el marido no sabia
1: res. El marido va allà i de cliente.
0: Clar, però el té de client.
1: Madre
0: I clar,
1: mia.
0: Imagina tu, al cap d'una setmana, dues, un mes, que el client ve allà, el marit ve allà,
1: que
0: i tu estàs allà,
1: mal,
0: i tu estàs allà, triqui-triqui-triqui-triqui, amb l'esquena, i tu saps que estàs guardant-li un secret a la seva dona.
1: Supersecreto esto, eh? Esto es de...
0: Això és com, vull dir, això és de sacerdot.
2: Bueno, esa es la esencia de la confidencialidad del professional.
0: Exacte, aquí has d'aplicar la professionalitat pura... i dura. Vull dir, no hi ha
1: mia.
0: Més...
1: No m'ha passat nunca eso, eh?
0: Però és divertit, és divertit. David, Elisabet, encara que sembli mentida, ens hem polit els 53 sí? minuts de programa. Us agraeixo molt. Quan sabrem el resultat així ràpid?
2: El 26 d'abril.
0: 26 d'abril. Doncs 26 d'abril estarem atents i si no, doncs a través de les vostres xarxes, evidentment, donareu tota la informació. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la gent normal.
2: Gràcies a ti.
0: Que tingueu moltíssima sort.
1: Gràcies.
0: I de fet, el vostre exemple és l'exemple, és la constatació que amb la feina ben feta, amb l'esforç, no sempre, perquè a vegades no, però en general, quan hi posem ganes, quan hi posem motivació, quan hi posem esforç, les coses,
1: sí,
0: els somnis,
1: sí, sí.
0: Tiren endavant.
1: Sí.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Pues gràcies.
0: I gent normal, ens retrobem la setmana vinent aquí, a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
2: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny, com dèiem, i fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament. Representa un increment del 31% a les platges, però d'un 80% a les piscines. D'altra banda, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45. Pel que fa al trànsit, retencions importants també en diverses vies. A l'AP7, a Montmeló, la Roca, en sentit nord, a la mateixa AP7 entre el Papiol i Martorell, en sentit sud, a la C32 a Mataró, en sentit nord, i també per diversos accidents a la C58 a Montcada, en sentit Barcelona, a la C65 i a la C35 a Llagostera, en sentit costa també per un xoc, i a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, en aquest cas, per unes obres. També parlant de mobilitat, la circulació de la línia R3 ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol. Abans de la incidència, aquesta línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. D'altra banda, en plana esportiva, el Barça va debutar ahir amb victòria en pretemporada superant a l'Europa amb un resultat de 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
7: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I aquesta setmana el que farem serà un programa especial, dedicat ni més ni menys que

Doncs sí, sí, ni més ni menys que dedicarem el programa a la ràdio, aquest electrodomèstic que ja s'ha convertit en part de la vida de molts de nosaltres, alguns professionalment i d'altres perquè ens escolteu sempre que vulgueu i sempre que podeu. I des de qualsevol lloc del món, ara ja amb els podcasts, la ràdio online i tots aquests utensilis que tenim ara. I avui, doncs, tindrem convidats molt especials en aquest programa. Ni més ni menys que tindrem amb nosaltres a Carles Mesa, periodista i locutor de Ràdio Nacional d'Espanya, que va col·laborar molts anys amb Ràdio Arenys. Tindrem amb nosaltres a Jordi Basté, presentador del món RAC1. També tindrem a la periodista de Catalunya Ràdio, la Mariola Dinarès, i també tindrem un missatge de Ricard Ostrell, presentador de ni més ni menys que del Matí de Catalunya Ràdio. La canción que con ternura te canta. Doncs bé, tot seguit anem a començar aquest especial. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I no deixeu d'escoltar la ràdio. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i gràcies també a l'altaveu que ens dona la xarxa. Preparats? Preparades? Comencem.

0: Doncs, com hem dit a l'inici del programa, avui també dediquem aquest espai de la Caixa Tonta al món de la ràdio. Per què? Doncs perquè aquesta setmana es celebra el Dia Mundial d'aquest mitjà que tant estimem. I per això hem convidat al programa el Jordi Basté, presentador català de Ràdio i Televisió, com tots coneixeu, que des del 2007 és el director i presentador del programa matinal El Món a RAC1. Jordi Basté, què tal, com estem? Benvingut.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Escolta'm, enhorabona per la part que et toca, perquè a la ràdio hi portes molt de temps ja, també.
1: Doncs sí, massa i tot, perquè el mes de setembre, si no tenim mal calculat amb la gent que em va obrir les portes quan era molt petit d'una ràdio, farà 50 anys que em dedico a això. Era molt petit, eh? O sigui, era molt petit.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Als 10 anys ja vas començar a treballar a un programa infantil de Ràdio Horta, eh? Llegint contes Disney.
1: Era concretament a Ràdio Joventut.
0: A Ràdio Joventut.
1: A Ràdio Joventut, sí. que es deia, el programa es deia Peques, i era un programa infantil. Jo sempre explico que no hi havia en cap moment ningú de la meva família es dedicava a la ràdio, sinó que l'únic que eren oïdors, oients de ràdio, però no... Però resulta que el presentador del que feia aquell programa infantil estava passant un dia per l'Ateneu d'Horta i estava per allà jugant amb el meu pare, que el anava a buscar a l'Ateneu, i em va veure i em va dir, aquest nano sembla espavilat, escolta, per què no el portes?
0: Porta'l cap aquí.
1: I va dir el meu pare al programa de Crius i em va portar cap allà i aquí estic, 50 anys després.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I cap als 17 anys vas fer ja oposicions per entrar a Catalunya Ràdio.
1: Sí, recordo que vaig estar des dels 16 fins als 17, o sigui, aproximadament, a Ràdio Joventut em van donar la possibilitat de fer els partits de... anar
0: Correcte.
1: Fent coses d'esports.
0: Sí, sí.
1: Coses d'esports. I als 17 anys, gairebé als 18, em van... Recordo que el cap d'esports de Ràdio Joventut era el germà del cap de programes de la que havia de ser una nova emissora de la Generalitat, que s'havia de dir Catalunya Ràdio. I llavors em va dir aquest cap d'esports, em va dir, escolta, el meu germà fa això nou, per què no et presentes? I la meva resposta primera va ser que em fas fora d'aquí. I diu, no, al contrari, és que jo crec que et pot anar molt bé amb aquesta nova emissora. I recordo que vaig fer unes proves d'admissió, em van fer unes proves de primer... un examen tècnic, per entendre, després una mena de càsting radiofònic, i em van acabar.
0: I allà, doncs, vas col·laborar, entre altres, amb les retransmissions de futbol amb el Quim Maria Puyal.
1: Sí, vaig estar...
0: I després ja retransmissions fent... de bàsquet...
1: Sí, vaig fer moltes coses allà.
0: De tot,
1: coses,
0: de tot.
1: Vaig fer transmissions de futbol en una època amb el Puyal, sí, després vaig fer molt bàsquet, després vaig fer un...
0: La jornada.
1: Una setmana a la tarda, i després vaig fer el programa de nit, que
0: no
1: va ser el primer programa de nit que es va fer mai en català, que es deia el No diguis a ningú.
0: Jo en recordo molt bons moments, o sigui, aquell programa va ser punter, Jordi. O sigui, aquell programa...
1: Bueno, va ser el primer que es va fer
0: sí,
1: en català, i llavors també
0: content.
1: Era doncs, donar una mena de veu al, és a dir, allò que era tant des de Madrid, no? Que era el programa del García, el de la Morena, llavors aquí va haver-hi un grup de gent que es va llançar a la piscina per fer aquest programa, i la veritat és que ens va sortir la mar de bé, i n'estic molt orgullós perquè va ser un equip meravellós, que ens ho passava molt bé, i que em va permetre doncs, treballar de nit en una època que no m'ho hagués imaginat mai que treballaria de nit.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bueno, és que tu has tocat tots els papers de l'auca, que dirien, eh? Vull dir, has tocat aquí totes les tecles.
1: És que jo crec que és un tema de més que de saber, de comunicar, que és diferent,
0: sí.
1: No? O sigui, una cosa és la coneixença que tu tinguis de determinats temes de l'actualitat, i una altra cosa molt important és que és la base de tot, el que és la ràdio, que és la comunicació, la ràdio i televisió, que és el tema de la comunicació, no? I llavors jo crec que, doncs, a mi el que m'ha agradat sempre o el que m'he sentit més còmode és explicant, és comentant, és comunicant, i bueno, suposo que vam tenir la sort de que em van oferir aquesta possibilitat de fer la nit i a Catalunya Ràdio, i això em va venir rodat pel que vindria després.
0: I després, doncs, va arribar cap a la temporada 2007-2008 que va substituir a Xavi Bosch al capdavant del magazín El Món a RAC1, deixant el càrrec de cap d'esports i fins a dia d'avui, eh? Me'n recordo d'aquell canvi que tu deies, no sé si ho sabré fer, no? I al final, doncs, escolta'm, ho has fet molt i molt bé.
1: Bueno, sí, això va a gustos, però vull dir que quan a mi, jo després de fer 3 anys aquí, el Tu diràs a la nit, em van dir el director, que era l'Eugeni Sallent, em va dir, escolta'm, hem de buscar algú perquè el Xavi Bosch ha decidit que plegar dels matins, què fem? I vam aportar tres noms, els tres noms que vam aportar ens van dir que no, i un dia em van dir, però fes-ho tu, i jo vaig dir que no. Jo vaig dir que no em donava la gana, que jo no seria capaç de fer-ho i tal. Bueno, doncs la meva... Doncs porto 18 anys amb la broma, ja. Llevant-me a les 4 del matí.
0: Déu-n'hi-do. Després d'haver estat durant un temps amb el Tu Diràs, eh? Que també vas crear escola. Vull dir que el món de l'esport sempre t'ha acompanyat per això, eh?
1: Sempre, bueno, és que m'he sentit molt còmplice. Jo mai nego de la possibilitat, ni renego, ni a més nego la possibilitat que algú ho pugui tornar a fer.
0: I tant.
1: El que passa és que també l'esport ha canviat molt. És a dir, abans fer una entrevista amb un jugador del Barça no et costava gens, o costava poc. I ara, en canvi, parlar amb un jugador del Barça gairebé ha de fer una instància per poder-lo tenir. I llavors, els programes d'esports han canviat molt perquè el paisatge del que és la professionalitat dels esports fa que tot sigui molt més complicat.
0: Sí, exacte. Sí, ara tot és... Jo també he viscut certs canvis, no, d'aquests, i abans l'accessibilitat, segons qui, era molt més fàcil que ara, no? O sigui, ara tot és...
1: Correcte. Ara és
0: més burocràtic.
1: Sí, ara és molt més accessible gairebé fer un polític,
0: sí,
1: que no un esportista d'elit, no? És a dir, tot està tan robotitzat gairebé, que amb això genera un problema, que és que jo entenc que hi ha molts mitjans i que tu has de saber repartir i tot plegat, tot el que tu vulguis, però hi ha vegades que sempre dic, per exemple, Lamine Yamal és un jugador que jo crec que li haurien de sentir la veu molt més, perquè és un jugador que per un tema d'imatge d'ètnia, per entendre, un jugador que és d'origen magrebí, que ha nascut a Catalunya i que parla català perfectament, doncs és una manera de publicitar-lo que està molt bé pel que és l'imatge del Barça. I en canvi el Barça, al ser menor d'edat, encara no li dona la força de poder-lo entrevistar com Déu mana. I ell no, i el club no s'hi posa. Però això passa amb el Barça, però que també et passa amb l'Espanyol,
0: sí.
1: Evidentment amb el Real Madrid, que té un president que és mut, que no parla, i llavors tot plegat és molt complicat. I en canvi amb el món de la política, és a dir, per mi és una anormalitat que jo hagi pogut entrevistar presidents del govern d'Espanya, fins i tot amb un antic president dels Estats Units, i que en canvi no hagi pogut entrevistar el president del Real Madrid. Vull dir, és una cosa que no té cap sentit. Pues sí,
0: és així, i bueno, i en la porta ja costa també.
1: Sí, no? Sí, efectivament, però bueno, la porta...
0: Encara.
1: Un cop l'any sempre l'acabes entrevistant.
0: Sí, això sí.
1: Però, en canvi, el president del Real Madrid és que no es deixa entrevistar mai, amb la qual cosa em sembla que és una anomalia democràtica i fins i tot una anomalia periodística greu, molt greu.
0: Sí. És una mica aquest debat, no?, de que a vegades, segons quins gabinets de premsa, doncs posa les coses complicades,
1: I a vegades que hi ha els gabinets de premsa que el que posen complicats són els propis futbolistes,
0: també,
1: els futbolistes, que no els agrada gaire lluir-se. Bueno, ara no, però després quan deixen de ser futbolistes d'elit, el primer que fan és trucar als mitjans de comunicació comentaristes.
0: Això sí, ja pots ben dir.
1: I llavors aquí tu has d'apuntar per quan vinguin i dius, bueno, doncs mira, si no va ser allò, no serà això.
0: És que és així, al final acabes dient, escolta'm, en aquell moment... La cosa no...
1: Vull dir, no va funcionar.
0: Doncs, escolta'm, és lògic, és de calaix. I 25 anys de recuja, Mare meva.
1: Sí, l'1 de maig farà 25 anys de que es va posar en marxa aquesta emissora, que els que estàvem a l'altre cantó de la Diagonal la miràvem de reull, com que havíem un volant de pataquets, i que no ens ho podíem arribar a imaginar fa 25 anys ni que estaríem aquí i que formaríem part d'una ràdio que també forma part de la història de la comunicació del país, no? Perquè ha sabut connectar molt amb el públic jove, ha sabut connectar molt amb el carrer, molt. I ha fet el que és el més important de tot, que és companyia, que és el principal motor pel qual es va parir aquest invent, que es diu ràdio.
0: I que ha arribat a ser, bueno, i que és la número 1. Vull dir que és la ràdio més escoltada, i això és mèrit de tots,
1: Bueno, és mèrit de tothom, vol dir de tothom. I això no és que no pot ser d'una altra manera, vull dir, des dels que ens posem davant del micro, però és que si ens posessin davant del micro i hi hagués un tècnic, dos, això no aniria. Si en lloc d'haver-hi un... no hi hagués jo sol, no hi haguessin productors, ni hi haguessin redactors, ni hi haguessin subdirectors, però això no aniria. Si no hi hagués una redacció d'esports, una redacció d'informatius, una redacció uns tècnics, és que seria impossible. La ràdio és un conjunt de coses molt ample i que això no és una ràdio musical que amb un presentador i quatre discos pots anar tirant, que té molt mèrit, sinó que és un element molt més complex i que té molta gent al seu voltant i que això ha ajudat a fer l'empenta de que aquesta s'hagi convertit en la ràdio més escoltada del país.
0: Jo el que valoro de Jordi Basté com a professional és que sempre hi ets. I quan alguna cosa greu ha passat, tu has fet un especial. T'has aixecat
1: bueno,
0: del llit.
1: Bueno, sempre m'hi fan ser, A vegades que em dóna la sensació... A vegades la sensació que m'hi poso jo, no, a mi em truquen i em diuen, escolta'm, crec que...
0: Però hi vas, Jordi, hi vas.
1: Sí, hi vaig, perquè crec que és una obligació. És una cosa que si a mi em diuen els caps que he de venir, jo vinc. I a més, crec que també dona importància, això ho parlàvem alguna vegada amb el Clapés, que dones importància al que realment ho és. És a dir, hòstia, ha aparegut la reina mare.
0: Pues
1: ha aparegut la reina mare, pues significa que, bueno, a mi, en canvi, moltes vegades que em diuen, és que sempre hi ets i tal, i jo dic sempre m'hi fan ser. I jo estic encantat de sempre ser-hi, si puc ser-hi, no? És a dir, des dels atemptats de París, del Bataclan, o des dels atemptats de Barcelona, o quan hi ha manifestacions, o quan no sé quantes, jo estic encantat de ser-hi, no? Entre altres coses, perquè a mi el que m'agrada és comunicar i explicar el que passa. I jo sempre dic que a mi m'agraden que passin coses. Si no passen coses, la ràdio és molt avorrida. I quan passen coses, doncs sempre la gent va parar en aquest mitjà, que és molt dolç, que és molt proper i que fa que formis part gairebé de la família de la gent.
0: La ràdio, com tots els mitjans, pateix certs canvis durant la història. Segons Jordi Basté, cap on va la ràdio, com la coneixem?
1: O sigui... Bueno, hi haurà una cosa que no canviarà mai, que és el tema de la companyia, de la proximitat, que això és imparable. O sigui, això no té ningú, cap mitjà que tingui aquesta solvència. No. Sí que és veritat que hi haurà uns elements en els quals jo m'hi aparto bastant perquè no sé com ens hi podem adaptar, que és el tema tecnològic. No sé jo de quina manera la intel·ligència artificial ens afectarà, jo no tinc ni punyetera idea de com anirà el tema de les freqüències, ni tinc ni idea de com escoltarem la ràdio d'aquí 10 anys. No ho sé, això no ho sé. El que sí que sé és que la ràdio com a concepte no deixarà mai d'existir. És a dir, no, és que la gent jove no escolta la ràdio. Bueno, a la meva època tampoc. La gent jove escolta la ràdio, jo escoltava la ràdio musical, que és el que molta gent jove escolta ara, amb Spotify, sí, però d'aquesta gent es farà gran. I quan es faci gran, voldrà saber què passa al món. I quan a les 8 del matí vulguin saber què passa al món, no connectaran amb un Spotify de no sé quantos, sinó que connectaran amb un element que no sé tecnològicament com l'escoltaran, però que sí que serà una persona que li explicarà. I és que aquesta persona que li explicarà formarà part d'un engranatge que es diu ràdio.
0: Així és. I un dels temes que també jo crec que és important és anar fent escola de ràdio, no? O sigui, que la gent jove pugui acostar-se al món de la ràdio. Perquè avui dia, tu saps que hi ha molt de TikTok, molt d'Instagramer, molt de Twitch, molt de... Però la ràdio també s'hauria d'introduir d'alguna forma als joves, no? Perquè dius, ostres, són el futur, no? I llavors dius...
1: Jo sempre tinc molts pares i les mares que quan vagin en cotxe posin ràdio a les criatures. Entre altres coses, perquè és evident que ara hi ha TikTok, però és que a la meva època hi havia la Game Boy. És a dir, el problema de la Game Boy és que era un joc i t'enganxaves, però ara el problema de TikTok és que t'enganxis a una sèrie d'informacions que puguin ser falses.
0: Totalment.
1: Malgrat que tenim els periodistes com en general com a concepte molt mala premsa, i bé millor dit, i tenim molt mala imatge com els advocats, per exemple, sí que és veritat que hi ha uns mitjans generalistes que encara tenen més credibilitat que no el que pugui dir segons quin pàjaro a través de TikTok o que pengi Instagram. És a dir, encara hi ha uns mínims que els mitjans convencionals, siguin digitals, siguin televisius, siguin radiofònics, siguin de paper, encara tenen respecte a la resta de mitjans que estan entrant d'una manera, diríem que com un cavall en una granja, que entren allà, és a dir, d'una manera gairebé com un toro, no? Són mitjans que entren sense cap tipus de control, amb les banyes per davant, i que no saps exactament el que és veritat, el que és mentida, el que és mig veritat, el que és mig mentida.
0: Jordi, tu també has fet televisió, nosaltres també parlem força d'aquest mitjà. Has treballat com a redactor al programa de TV3 Bàsquet Mania, me'n recordo molt d'aquell programa, com a codirector de la, i presentador del Gol a Gol, que va ser doncs, també precursor, el 33. Has presentat un programa que a mi m'agradava molt, que jo espero que algun dia torni, que és el No pot ser, aquell programa dedicat a la tecnologia, que va estar molt bé, sí, va donar molt que parlar, sí, sincerament. Trobes a faltar la tele? T'agradaria fer alguna coseta més o no tens gaire temps?
1: No, no necessàriament. He tingut alguna opció de fer-la, però no. És veritat, estic d'acord que jo crec que el No pot ser va ser un error, i aquí ho dic, de la tele pública catalana, de no fer una renovació de temporada, perquè jo crec que era un programa que va ser pioner i que va ser dels primers que es feia, el primer que es va fer tot l'Estat sobre tecnologia, diguem-ho, aplicada a una persona boomer i que li espantava tot allò que veia. Bé, jo espero que algun dia TV3 es torni, o qualsevol altre canal, pugui fer una idea d'un programa similar, perquè que tindria molt èxit. I el problema de fer televisió és que et reporta moltes hores més de les que tens ara. No és clar, jo em dedico, hosti, llevo d'hora, vaig a dormir relativament tard, amb la qual cosa sí que és veritat que a la tarda la tinc més o menys lliure per fer les meves coses, o per poder anar al gimnàs, o per llegir, o per veure sèries, o per anar al cinema.
0: Que també és necessari. Que també és necessari desconnectar.
1: Sí, clar. I llavors, quan arribava el programa de televisió, és que t'entregues en cos i ànima. Llavors tens matí, ràdio, tarda, tele, i arriba un moment que gairebé, i segons quina data, has de fotre l'embut al cap perquè ja no pots més.
0: No, t'entenc perfectament. Jordi, per anar acabant, quins són els teus hobbies? Sí, a part de la ràdio, que és la teva passió...
1: Segurament el que té tothom, és a dir, no tinc uns hobbies allò, no faig puzzles ni trencaclosques, ni m'agrada molt llegir, és evident, el que passa és que llegeixo allò que he d'entrevistar, m'agraden molt les sèries, o sigui, m'entusiasmo molt mirar sèries perquè això de tenir-me enganxat em genera una connexió amb casa meva que ja m'agrada, i evidentment el teatre també forma part de la meva vida, per tant, diríem que serien els ossos més convencionals. No tinc res més que diguis, hòstia, m'agrada, mira, doncs m'agrada... No, en general és el que habitualment fa la gent.
0: I quina sèrie ens podria recomanar a la gent que ens està escoltant ara mateix?
1: Bueno, podria recomanar les dues sèries que he vist darrerament, que recordi que he vist... Bueno, esclar, que en podria dir moltes, que he vist moltes, algunes per feina. Sí, a mi em va agradar molt la sèrie que ara s'estrenarà, del Dani de la Orden, que fa el Joan Marcos amb la Verònica Chegui, a mi em va agradar molt, que anirà a partir d'allà a l'Apple Plus. Em va agradar molt una sèrie que té una mena de relament amb l'univers Lost que es diu From.
0: Molt bé.
1: Que està, crec que, a Max. I després em va entusiasmar una, però entusiasmar, que per mi és de les millors sèries que he vist els últims temps, que és una sèrie de francesa de 6 capítols on el futbol és l'excusa i on la història és el racisme, la xenofòbia, l'extrema dreta, l'extrema esquerra i el món de les xarxes i com ens manipulen a través de Twitter amb els bots, els trolls i els no sé què, que es diu La Fiebre i que està a Movistar Plus.
0: Aquesta l'he sentit anomenar, aquesta pinta bé també.
1: Està molt bé, és una sèrie per mi de les millors sèries de l'any.
0: I algun personatge que diguis aquest 2025 m'agradaria poder entrevistar?
1: Sí, m'agradaria molt poder entrevistar fa anys que vull entrevistar Michael Jordan, però no hi ha manera.
0: Hosti, Michael Jordan, ostres.
1: Sí, el que passa és que ja, pobre, ja digues que ja no en sé què dir-te. Però...
0: Mita.
1: Però bueno, ja ni el demanem, però era de les entrevistes que a mi m'hagués agradat molt fer, perquè quan era jove, Magic Johnson, que sí que vaig entrevistar, van ser els dos personatges, segurament, que van marcar més la meva vida esportiva en el món del bàsquet.
0: Màgics, són màgics. Aquests, bueno, és que són mites.
1: Efectivament, són dos mites. Sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, Jordi Basté, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, res, que visca la ràdio, que és el Dia Mundial i que serà el Dia Mundial de la Ràdio, que el Dia Mundial de la Ràdio és per recordar que tots els dies han de ser el Dia Mundial de la Ràdio, perquè és un mitjà magnífic que ens fa molta... que ens fa molta companyia. No només nosaltres intentem que la gent ho faci, sinó que a mi, personalment, sense transistor i sense ràdio no sabria existir, amb la qual cosa que per molts anys.
0: Una abraçada forta, Jordi Basté.
1: Igualment. Fins aviat. Que vagi bé.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: La calle Juperra en el medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo...
2: Doncs avui tenim el plaer d'entrevistar un bon amic, un bon company i també doncs, un gran professional d'aquest mitjà, que és la ràdio. I no és cap altre que el nostre estimadíssim Carles Mesa. Carles, què tal, com estàs? Benvingut.
3: Hola, molt bé, Joan. Moltes gràcies. Gràcies per la trucada.
2: Escolta'm, només faltaria... Si una persona tenia que estar avui aquí, eres tu, eh? Aquí a través dels micròfons de Ràdio Arenys.
3: T'ho agraeixo moltíssim. I ara et diré una cosa que em passa moltes vegades quan vaig a Arenys i... Sí,
2: què et passa,
3: moltes vegades estic a punt de pujar a la ràdio.
2: Quan vulguis.
3: Passo per davant del Carisai i sempre penso, pujaré a veure com està la ràdio, com han canviat les coses, perquè hem passat ja uns quants anys de l'última vegada, no, que vaig treballar a Ràdio Arenys, que ho compaginava a més amb Ràdio Nacional.
2: Sí.
3: I, no, però sempre penso, pujaràs i ningú sabrà qui ets. Ningú sabrà,
2: per favor.
3: Aquest senyor, què hi fa aquí, aquest senyor?
2: Per favor, llavors, no. Si aquí et coneix molta gent, encara, pensa que encara sonen moltes veus teves per aquí, eh?
3: Això t'ho han dit,
2: no? Això t'ha arribat, no?
3: Sí, m'ha arribat.
2: Mira, per cert, el Dominical, que ha guanyat el Premi a millor programa de Ràdio Associació de Catalunya...
3: Mira, l'altre dia ho pensava, dic...
2: I les teves veus, les veus del Dominical encara són teves.
3: Clar. És que quan ho vaig veure vaig pensar, home, primer, haig de trucar o haig d'enviar un missatge a l'Enric.
2: Home, sisplau, estarà contentíssim.
3: I després vaig pensar, clar, és que encara sona la meva veu, que aquestes veus, Joan, deuen tenir potser 20 anys.
2: Sí.
3: Ben bé 20 anys.
2: I aquí segueixen aquí més vives que mai, eh? Sí. Les veus del Carles Mesa.
3: Sí, la veu del... Tinc molt bons records, de Ràdio Arenys.
2: I nosaltres, saps que aquí tens un raconet per tu.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Escolta'm...
3: La veritat és que Ràdio Arenys forma part de la meva vida perquè van ser... Jo crec que van ser 6 o 7 anys treballant-hi i vaig disfrutar moltíssim perquè vaig fer coses que mai més a la vida tornaré a fer, crec. Per exemple, quan Ràdio Arenys complia 24 anys, d'això ja en fa molts, vam fer un programa amb el Carles Carvajal que es deia 24x24, sí. Van ser 24 hores seguides fent ràdio, no? O, per exemple, vaig passar un Nadal, les hores de programa, que era de 10 a 1 del migdia, aquell dia, que era un dissabte, vam fer el Fem Dissabte des de casa d'una veïna d'Arenys, no?
2: Sí.
3: Llavors són moments que jo recordaré sempre, no? O fer programes des de davant de l'antiga ràdio, al mercat. O, per exemple, a la plaça, no? I no sé, la veritat és
2: moltes
3: que jo...
2: Moltes bogeries, sí.
3: Sí, moltes bogeries i moments en què a la ràdio havies de fer absolutament de tot. No? I jo crec que això m'ha servit moltíssim, sí.
2: I ara, doncs, el trobem a Gente Despierta, aquest programa de Ràdio Nacional. Escolta'm, com va això de trasnochar?
3: Jo ho porto molt bé, Joan, el que passa ho porto molt bé, però no ho vull dir massa alt,
2: no.
3: Perquè clar, els jefes van pensar, ostres, està molt bé a la nit, que duri. Vaig fer sis temporades de Gente Despierta,
2: sí.
3: Després vaig passar el cap de setmana, durant una temporada a les tardes i ara una altra vegada a les nits. Llavors, home, no sé si vull estar 6 anys més fent les nits, no? Sí que et dic que estic molt còmode, que crec que és el programa amb què em trobo més còmode.
2: Més còmode,
3: però, per exemple, el cap de setmana també estava molt còmode. No sé, és qüestió també de trobar l'equip, de trobar l'estructura que tu vols, no? Perquè moltes vegades tampoc depèn de tu, no? Les persones que hi formen part. Bé, hi ha molts ingredients que si no pots decidir, doncs, tampoc pots fer el que vols, no? I jo crec que en aquest moment sí que crec que estic fent el que vull.
2: Què té la ràdio que el Carles Mesa el té enganxat de per vida?
3: No ho sé, Joan.
2: Què té la ràdio que ens enganxa?
3: És una pregunta molt complicada. No ho sé. És que no t'ho sé dir.
2: És una màgia estranya, no? És un conjuro o alguna
3: cosa. Sí, però és que tampoc sé quina és la màgia de la ràdio. És que no ho sé, no ho sé. Jo el que sí sé és que quan m'assec davant del micròfon, evidentment qui surt i qui parla és el Carles Mesa. Això està claríssim perquè sóc jo i perquè no hi ha una altra persona ni és una impostació. Però sí que és veritat que em transformo i que davant d'un micròfon el Carles Mesa, que a la vida quotidiana i habitual té moltes pors, és molt tímid, té moltes inseguretats, tot això davant d'un micròfon, tot i que tota aquesta part existeix, queda camuflada, no sé per què. No sé si perquè la tensió que et provoca un micròfon o el saber que et pot estar escoltant des d'una a 200.000 persones és igual. Aquesta responsabilitat de que algú t'estigui escoltant crec que et fa créixer i crec que aquesta és precisament la màgia de la ràdio, perquè sé que jo m'haig de mullar els nous temps, no? Però per mi la ràdio és només so.
2: So, sí, sí.
3: I sé que és una imatge de la ràdio molt antiga i que potser ha quedat desfasat. Però per mi

0: donen altres mitjans, no? Evidentment, la complicitat a la tele existeix, evidentment, amb aquesta cosa híbrida que dius tu, que no és ni ràdio ni és tele, també existeix complicitat, però crec que la complicitat de la ràdio és molt diferent.
1: I tant.
0: I jo aquesta complicitat l'he viscut des de l'altre costat, i la continuo visquent des de l'altre costat escoltant programes de ràdio, no?
1: I tant.
0: I el que m'agrada o m'agradaria aconseguir és aquesta connexió que s'estableix amb l'oient, no? Que és molt complicat fer-ho, però quan trobes el punt, aquesta és la màgia.
1: Aquesta màgia que, jo no sé tu, però jo sóc des de sempre un addicte a la ràdio. O sigui, un addicte en el bon sentit, no? Me'n vaig, jo què sé, sí. Tot això em ve una mica també del meu pare, no? Perquè el meu pare anava per tota la casa sempre amb la ràdio, sí. No? I això a mi se m'ha enganxat, allò de dir, hòstia,
0: la
1: ràdio.
0: No és el meu cas. No és el meu cas, Joan. Perquè a casa meva la ràdio que s'escoltava, sobretot era la ràdio esportiva, perquè no m'agraden els esports.
1: Sí, sí.
0: De fet, aquest to de la ràdio esportiva...
1: Sí, sí, sí, diferent.
0: No?
1: Sí, sí, sí, ja t'entenc.
0: Sí, no m'agrada, no? O recordo viatjar amb cotxe amb els meus pares, no? I que, no sé, fos un diumenge a la tarda i sentir la retransmissió d'un partit de futbol, a mi em posava molt nerviós, sobretot perquè no m'agrada el futbol.
1: Sí, sí, clar.
0: Llavors és la ràdio que a mi m'arribava, no? Algunes radionovel·les que escoltava la meva mare. A mi, en realitat, el que m'agradava era la tele. La tele, no la ràdio.
1: Que fort.
0: Però, com que seguia tant la tele i escoltava sobretot la Júlia Otero, i la Júlia, hi va haver un moment en què va deixar la tele i va començar a fer ràdio, jo la vaig continuar seguint.
1: Sí.
0: Clar, la vaig escoltar a la ràdio i vaig pensar, ostres, això és el que vull fer, perquè per molt que t'agradi la tele no series capaç de sortir en un programa de tele, però potser a la ràdio sí. I això és el que vaig pensar que m'agradaria fer i efectivament m'agrada fer-ho, no?
1: Tenim poc temps, Carles, només dir-te que cap on creus que va la ràdio? Perquè l'altre dia parlàvem precisament amb Antoni Cintas, sí. No? Que tu el coneixes molt bé.
0: Sí, una salutació molt forta per Toni.
1: Que també moltes salutacions, també una abraçada. I ho parlàvem, no? Diu, compara-li el Carles d'això, perquè ho comentàvem l'altre dia, no? Cap on va la ràdio?
0: No ho sé, Joan, perquè no tinc una bola de vidre per saber-ho. Crec que la ràdio, tal com la coneixem, evidentment, ha de canviar.
1: Ha de canviar, sí.
0: Crec que les ràdios generalistes han de replantejar-se. Crec que el que ha d'existir són ràdios especialitzades, sigui en notícies, sigui en esports, sigui en música. Sí que crec en la ràdio en directe, perquè crec que això és el que arriba de forma més immediata també a l'oient, quan passa alguna cosa, qualsevol cosa, i crec que això és compatible amb l'existència dels podcasts. I els podcasts, tot i que ens hem tornat una mica bojos amb els podcasts, els podcasts són ràdio gravada. No sé què dir-te, no sé quin és el futur. No sé quin és el futur. En el cas de Ràdio Nacional, per exemple, que és la que conec i és on treballo, doncs crec que ens hem de reinventar. I que potser que hi hagi un programa de matí, o un programa de tarda, o un programa de nit, entremig butlletins informatius, altres programes, doncs això està quedant desfasat com està quedant desfasat també a la tele, no?
1: Sí, està clar.
0: Les tele també crec que s'han de
1: reinventar. Ha baixat molt l'audiència.
0: Clar,
1: l'audiència
0: sí,
1: de la tele
0: clar,
1: és
0: perquè
1: normal.
0: Tothom tendeix a tota la carta, no? I és cert, ara pots accedir a qualsevol cosa a la carta en el moment que vulguis i el contingut que vulguis, no? I crec que ha d'anar per aquí la cosa, no?
1: Carles Mesa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si vols afegir
0: tu,
1: alguna
0: Joan.
1: Cosa més. Ha sigut un plaer tornar-te a
0: escoltar. Que visqui la ràdio, que visqui Ràdio Arenys, que jo sempre, sempre, sempre la tinc molt present.
1: I nosaltres,
0: que moltes vegades l'anomeno a l'antena. Que de vegades penso, ostres, un oient de Granada o de Còrdoba no deu saber de què estic parlant, no? Però sempre la tinc molt present perquè he après molt a Ràdio Arenys perquè forma part de la meva vida i formarà part sempre. I a veure si m'animo quan passi per davant del Calixtell.
1: Quan tu vulguis,
0: algun dia,
1: quan tu vulguis. Més que convidat estàs. Una abraçada ben forta i, com sempre, molta sort en tot el que facis. Carles Mesa, un plaer.
0: Igualment, moltes gràcies, Joan. Una abraçada.

0: Mariola Dinarès, periodista, des de fa ja unes quantes temporades, presenta el Pop-up a Catalunya Ràdio, llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB, ha treballat sempre a la ràdio, Grup Flash, Ràdio 4 i Catalunya Ràdio. I des de ja fa doncs, més de 15 anys ha estat una de les veus de referència de la comunicació digital i tecnològica en diversos espais, com què es diu a la xarxa, internet és el futur, o envia'm un fax. Al capdavant del Pop-up ha rebut diverses distincions. Una menció a la innovació als Premis Ràdio Associació de Catalunya el 2017, Premi TIC a la comunicació i divulgació el 2018 i Premi Bones Pràctiques en Comunicació no sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya el 2019. Mariola Dinarès, què tal, com estàs? Benvinguda a la Caixa Tonta.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bé, encantada de parlar amb vosaltres.
0: Gràcies per ser-hi aquí amb nosaltres avui, aquesta setmana, dedicant el programa a la Diada, no? A la Diada de la Ràdio, aquest Dia Internacional, Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà que tant estimem i que moltes vegades doncs, diem, ostres, sembla mentida, no? El típic allò que es diu, no? Que la ràdio, no? Al principi es deia que la ràdio acabaria desapareixent, però la ràdio continua més viva que mai, oi que sí, Mariola?
1: Sí, m'ha fet molta il·lusió, Joan, que destaquessis algun dels espais que he fet, no? Perquè ara pensava, clar, títols, no? Internet és el futur i ara veus aquest títol amb el Pere Mascó en plan irònic.
0: Clar.
1: Ja ho dèiem irònic, volent dir, no parleu tant d'internet, si internet ja està aquí, no? És una mica el que ara jo dic amb el digital, no? I la veritat és que sí, i a més és que estem en el moment de l'àudio, no? Jo recordo que fa 6 o 7 anys jo tenia un professor, un dels del postgrau que vaig fer sobre social media, que va anar a unes jornades molt importants, un congrés important digital als Estats Units, i va tornar dient, no, és que estem aquí il·lusionats pel vídeo i el que triomfarà és l'àudio. El podcast, és que el podcast serà una passada. Jo pensava, com pot ser que digui que l'àudio serà més important que el vídeo, no? Això m'ho va dir fa 6 anys, i ara penso, doncs sí. És que és veritat, és molt important l'àudio, i el podcast s'està convertint en el gran contingut en aquests moments.
0: La veritat és que sí, Mariola, i Déu-n'hi-do, com ha canviat, o sigui, com ha canviat tot en tan poc temps. Sí, és una bestialitat.
1: I com està canviant tot, no?
0: Sí.
1: Perquè no tens res segur. La vida se'ns ha accelerat moltíssim, també, no? Jo crec que el boom de les xarxes socials i, sobretot, el fet que en aquesta pandèmia vam estar tots, no? Com si el mòbil ja fos un xip, no? Esperant que ens ringuessin l'última hora. Ens vam enganxar molt més. La gent va començar a generar molts més continguts de l'habitual. Molta gent es va convertir en creadora de continguts, els que consumíem aquests continguts, i la veritat és que s'ha accelerat tot tant que de vegades dius, parlem d'això, no, però si això és d'ahir a la tarda, i sembla que sigui una eternitat,
0: sí,
1: no? Llavors,
0: sí.
1: Jo ara estic en un moment zen de dir, i si comencem a parar una mica el temps, diríem, no?
0: Sempre has estat vinculada a la ràdio, amb el micròfon ben a prop, Tu, Mariola.
1: Sí. Des de sempre. Mira, ja quan vaig començar... De fet, mira, vaig començar la carrera l'any 92 i vaig veure que era una carrera que era bastant fàcil i jo pensava, dic, no puc sortir amb aquestes quatre teories que em donen si jo no trobaré feina, no? Llavors, quan vaig fer el segon curs i em vaig començar, vaig anar a Mata de Pere Ràdio, a una televisió a Terrassa que era de TV20, vaig fer un curs paral·lel al microobert, no?, amb alguns, no sé, amb alguns personatges que aleshores ja eren famosos, com
0: sí.
1: En Jordi González, que em feia de professor, per exemple, o altres, i vaig començar a fer un munt de coses. I llavors, aquell mateix any, a segon, ja també vaig començar a fer butlletins a Flash FM, és a dir, que va ser com
0: tot...
1: d'un any a l'altre,
0: sí,
1: em vaig posar les piles i després
0: rodat.
1: Ja vaig començar a treballar, vull dir que... I sempre ja a la ràdio des del primer dia.
0: I escolta, la tecnologia ara forma part de les nostres vides, com hem parlat, doncs, el dia a dia. Però tu t'acompanya des de fa molts anys, quan a la majoria ens sonava a xinès. Què t'atrapa de la màgia d'internet i de les xarxes, Mariola?
1: Mira, jo sempre també, no?, soc molt curiosa, no?, i pensava, un periodista què és, no? És una mena de... Si és un comunicador... però que explica coses, o sigui, ensenya coses o ajuda els altres a entendre, no? Jo pensava, un periodista no pot saber de tot, no? Jo sempre creia, confiava que... I m'agradava la idea aquesta que els periodistes fossin especialistes d'una cosa concreta, perquè així és la manera de saber-ne més, no?, que el públic en general. I buscava sempre tenir el neguit de no volia ser una periodista 4x4 d'explicar-ho tot, sinó d'una cosa concreta. I llavors vam començar a fer un programa despertador amb el meu company, amb el Joan Arenyes, a Ràdio 4, uh-huh. I ell hi posava la música, i hi posava els continguts, i vam començar a veure que hi havia molts continguts, sobretot als Estats Units, que parlaven d'internet, i que no tenien mai prou temps per explicar-ho tot, no? I aleshores vaig començar doncs, a focalitzar cap aquí, de dir, és que hi ha moltes coses que es poden explicar. Per exemple, hi ha alguns vídeos que la gent comparteix, però clar, no hi havia xarxes socials en aquest moment, no? I aleshores va ser com molt incipient, i si expliquem això i tal, i vaig anar veient que hi havia moltes coses relacionades amb la tecnologia que es podien explicar i que no només eren per gent informàtica, sinó que eren pel públic en general, no? I llavors va ser aquest moment que em vaig començar a especialitzar i de dir, va, vull fer més d'això, però em va costar molt aconseguir fer clar. Un programa només d'això, perquè abans era com un petit espai, o ara parlem d'internet. Quan sí. deia, no, és que internet és tot, no?
0: És tot.
1: No s'entenia.
0: És que ara t'ho anava a dir, no? Fins que Catalunya Ràdio va apostar decididament a tenir un espai propi a la graella d'una hora de durada amb el pop-up, no?, dedicat a les noves tecnologies. Que això, sí. amb un temps ençà, això era impensable.
1: Sí, quan em van fer la proposta, o amb el Santi Faro em va dir, Maria, la proposa ens algú, tampoc tenia clar, ell ben bé, com havia de ser aquest espai, però sí que jo el tenia molt ben pensat, no? Perquè era per recuperar una mica l'essència del que va acabar sent a Ràdio 4, un programa diari, no? Fèiem un programa diari que es deia Què està passant? I aleshores sí que era quan hi havia molts pocs vídeos, molt poques coses, però hi traiem bastant de profit. Clar, uns anys després allò era, i a més, no hi havia creadors de continguts, no hi havia influencers, o sigui, això ja anava molt més enllà. La gent no tenia tants smartphones, no? Llavors, clar... El programa el tenia claríssim quan em van fer la proposta. Ja vaig dir, mira, hem de fer això. Hem de fer un programa útil perquè la gent tregui profit, conegui les avantatges i els riscos del món digital, no? Llavors, per fans del digital, però també coneixent els riscos. I ja va anar tot rodat, com tu saps, Joan,
0: sí.
1: que m'has seguit molt. En sí, un sí. principi semblava, desastre aquest programa, no sé, hi havia gent que no entenia ben bé cap on anava. I ara ja ningú, no, o sigui, tothom ja ho entén perfectament, no?
0: Exacte, això és el que t'anava a preguntar, no? També, no sent aquesta temàtica tan específica, realment el programa s'ha consolidat molt bé, no?
1: Sí, jo crec que era un programa necessari, però sí que és un programa molt exigent per la meva part, no?
0: M'imagino.
1: Perquè,
0: clar, has d'estar no, al dia, de tot.
1: No, és que a més hi havia, jo vaig començar en un moment que aquestes temàtiques no es feien, no?
0: Clar,
1: llavors em vaig avançar i tot el que jo podia dir em diferenciava de la resta, però llavors tothom s'ha posat les piles i tothom ha començat a fer molt el tema digital per tot arreu, no? Llavors això m'obliga a fer, bueno, a que tingui sentit el programa, perquè si tothom comença a explicar el tema digital, doncs a mi m'obliga a que el pop-up continuï sent útil i per tant a donar una passa més endavant i intentar posar-me més reptes més difícils, explicar blockchain, explicar metavers, explicar
0: Exacte.
1: Coses que ens semblen com molt estrafolàries, però intentar-les explicar per al públic en general, no?
0: Perdona, és que està evolucionant d'una manera... Mira, l'altre dia veia a les notícies que ja hi ha hagut el primer cas de no me'n recordo exactament com ha anat el tema, però amb el tema del metavers, que hi ha hagut com un tema d'extorsió ja pel tema del metavers, no? Un noi, no?, que extorsionava gent a través del metavers, ja. I dius, ostres, la cosa està evolucionant d'una manera, com dèiem, frapant.
1: Sí, però el que hem de tenir molt clar, que jo sempre ho dic molt, és que el món digital no és tan diferent i no ens hem de comportar amb una lògica diferent respecte al món que coneixem, al carrer, no? És a dir, que al fons el sentit comú és el més important per navegar per internet tal com tu vius el teu dia a dia, no? La gent diu, ostres, que ara quina por, sí. Hi ha molts ciberdelinqüents, hi ha moltes estafes a internet, prou alarmisme, no? Stop alarmisme digital, que dic jo. Perquè de la mateixa manera que et poden atracar al carrer,
0: sí,
1: no. Tu ho poden fer a les xarxes, però tu ja saps de quina
0: clar.
1: Manera t'has de protegir o et pots protegir, però de vegades, o sigui, el risc zero no existeix, ni al carrer ni a internet, no? Llavors, no s'ha de tenir por a això, sinó que s'ha de saber doncs, on estem, però comportar-te. Si tu no vas pel carrer despullat, doncs no envies una fotografia
0: correcte.
1: A través del teu mòbil.
0: Mm-hmm.
1: Doncs ensenyant-ho tot, perquè hi ha riscos, no?
0: L'oient cada cop té més coneixements, no?, sobre tot allò que té a veure amb la tecnologia, Mariola. Us aneu adonant, no?, suposo, amb el temps.
1: Sí. I tant. Hi ha un canvi molt gran. I a mi, jo recordo, molta gent em diu, no?, molta gent, sobretot gent gran, que em diu, ai, Mariola, t'escolto molt, no sé què. Diu, mira, a vegades no ho entenc tot, però així ja són paraules que em sonen, i ja sé on estic, i llavors... Mira, a vegades a mi em sorprèn molt, no?, perquè estic en el programa, estic explicant una cosa superdifícil, que intento rebaixar al màxim, obrim línies a la consulta de dos quarts i comença a trucar gent supergran, no? O
0: sigui, sí.
1: O, barrejada, perquè és molt internacional el programa, però dic, ostres, ara aquesta persona ha entès tot això que li he explicat abans, no? Jo crec que subestimem una mica la gent, no?
0: Mm.
1: Sempre ens pensem, no?, que... No sé, a mi no m'agrada tractar la gent de tonta ni res.
0: No,
1: i jo crec que
0: posat.
1: Si les coses estan ben explicades i contrastades, ho pot entendre tothom de totes les edats, no? I es nota molt perquè, per exemple, jo sempre dic que avis i àvies de Catalunya que aprofiten, que estan jubilats per fer photoshops, per fer muntatges de fotos,
0: doncs sí.
1: Per passar-se... Bueno, hi ha gent, grans cracs, o sigui, que fan moltes coses. Jo recordo una entrevista... A la Núria Feliu, no?, que
0: sí.
1: La trobem molt a faltar.
0: I tant.
1: Eres la tieta tecnològica, o sigui, ella feia les fotos dels viatges, enviava les seves amigues, les famílies, feia uns àlbums digitals, tenia una càmera ja molt pro, que després passava amb el disc dur en el seu mòbil. Una cosa brutal, vull dir que jo, tothom, cadascú s'ha de portar la tecnologia el que necessita i sí, ara jo crec que ara ja la gent la té molt interioritzada.
0: Ets capaç de desconnectar quan surts de la ràdio o ets una dona completament enganxada a les xarxes, Mariola?
1: Mira, jo des de fa aproximadament un any, aquest és una mica el meu objectiu, no? Jo, i sempre dic, em van preguntar, quin és el teu desig per aquest 2023? Jo una mica fer detox digital, no? Jo sí que, bé, estic intentant que desaparegui de la meva vida l'efecte FOMO, però és molt difícil, perquè si ets una persona digital,
0: clar.
1: A sobre ets periodista i has d'explicar el que ha de passar, la veritat és que és molt complicat. Però sí que tinc ganes, i això el programa els últims temps està molt així, de fer menys continguts i que s'entenguin més. És a dir, no voler-ho explicar tot, no? Perquè sempre els periodistes tenim aquesta... jo crec que és un defecte, no? De dir, és que han d'explicar tot el que està passant. No. O sigui, si expliquem tot és un batibulli, no? O sigui,
0: destriar,
1: hem d'explicar
0: no?
1: Menys coses, no, i anar com més a poc, o sigui, no pensar que tothom ens escolta cada dia, que tothom està al dia, que tothom sap tot, i més ara que hi ha moltes bombolles digitals, que cadascú està a la seva bombolla,
0: correcte.
1: I cadascú s'entera d'una cosa diferent, no? Llavors, bé, avui anem, el meu objectiu al programa d'avui és que la gent, jo què sé, avui que hem fet tallers de memes o... Com es fa un mem? De quina manera?
0: Uh-huh.
1: Explicar que hi ha un fenomen de mems literaris, el que sigui.
0: Sí,
1: però
0: mira, aquest matí us he escoltat que, molt sí. Curiós el tema de la Mercè Rodoreda. Aquests mems,
1: clar,
0: no?
1: Que...
0: I és molt curiós, això és molt interessant.
1: És un fenomen.
0: Sí.
1: Molt. Molt. Jo sempre dic que és una cosa que tinc enveja. Jo sempre dic que la xarxa no té edat i que ho podem fer tot, però sí que és veritat que em fan una mica enveja. No, els adolescents i la gent jove que domina tant
0: sí.
1: El llenguatge del meme, no?
0: O sigui, els encanta
1: perquè
0: això,
1: és un metallenguatge, un humor... Però a mi m'agradaria estar aquí en aquesta bombolla, no? I penso, ostres, això m'ho he perdut, veus? Altres coses m'és igual haver-m'ho perdut, però vull dir, aquest tema és un tema que m'agrada perquè
0: sí.
1: Trobo que és com una intel·ligència, no? Perquè va més enllà del llenguatge, no? Està molt bé.
0: Mariola, escolta, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa, especial també una mica de Dia Mundial de la Ràdio, que hem fet avui a la Caixa Tonta de la Xarxa. No paris, perquè nosaltres et seguim cada migdia, recordeu, el pop-up de Catalunya Ràdio, als migdies, a la una, Vamos, jo cada dia prenc alguna cosa i si no intento recuperar-ho. Perquè avui, per exemple, sí, avui ja et dic que estàvem escoltant això de la Mercè Rodoreda, molt interessant, els memes. Clar, és que són coses que dius, convius amb el dia a dia, però vosaltres el que feu és explicar-ho d'una forma entenedora perquè tothom pugui saber de què va el tema, no? I això és de veritat que d'agrair, de veritat.
1: Que bé. Tenim un lema que diu tothom parla del món digital, però nosaltres te l'expliquem.
0: Exacte, aquí està. Vosaltres sou la part didàctica de tot això. A més que teniu uns col·laboradors brutals. Teniu el Vico, no? L'Albert Vico, teniu a la... que a nosaltres ens agrada molt, que avui l'heu tingut, a la Belén Gaynor, que sí. hem parlat també, ja també amb el tema de xarxes, que és una crac. És una crac amb el tema... Sempre parlem d'ella també, amb OT i tal, i avui us explicava...
1: Ara la Belén està fent moltes coses, a la Belén, a banda del pop-up i la col·laboració que fa amb nosaltres, està fent moltes coses pels beta del Supertest.
0: Sí, ho vaig escoltar.
1: Està fent molts vídeos, sí.
0: Sí, és una crac, és una crac. Vamos, que heu d'escoltar el pop-up i ja està.
1: Gràcies per la promoció, Joan.
0: No, home,
1: no. I això, que la ràdio, molt futur a la ràdio.
0: Sí, tant.
1: O sigui, l'àudio està molt bé, però tampoc no anem de postureig que tot ha de ser podcast, que també a la ràdio en directe té molta gràcia, no hem de perdre.
0: No, home,
1: i hem d'obrir línies i parlar amb els oients, que això ens costa molt a la ràdio, s'ha de fer.
0: S'ha de fer, i tant que sí. Llarga vida a la ràdio en directe, live. Una abraçada.
1: Live total.
0: Cuida't molt.
1: Un petó a tothom. Gràcies.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

Doncs nosaltres posem ja punt i final al programa d'avui, un programa dedicat al Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies a Carles Mesa, Jordi Basté, Mariola Dinarès i Ricard Ostrell per ser avui en aquest especial de la Caixa Tonta. I nosaltres marxem amb aquest clàssic de Radio Gaga, dels Queen, eh? Si començàvem amb Diango, la ràdio, doncs avui acabem amb els Queen. I res, des d'aquí, que gràcies per ser-hi, gràcies a totes les emissores que ens fan confiança i que visca la ràdio. A reveure, adeu-siau, fins aviat.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
2: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 bombers i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris, on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat del cos sense vida del jove, uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt del virament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I parlant de successos, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45. Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies on també hi ha hagut diversos accidents més. Connectem ara mateix amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, aquesta hora, destacar per una incidència que es troba tallada a la Ronda Litoral de Barcelona, a l'altura de Poblenou i en sentit Trinitat. De moment, hi ha cues des de Montjuïc fins a aquest punt per aquesta incidència, com comentàvem. A la resta de vies ens queden punts amb lentitud, amb aturades, sobretot vies cap a la costa o artèries principals que hi porten, com és el cas de l'autopista AP7 en el tram sud, la zona de Castellbisbal, Martorell, i en el tram nord, de moment, ara s'ha reduït i és més la zona de Montornès i de Granollers. Pel que fa a l'autopista del Maresme, de Mataró, també hi ha un quilòmetre, quilòmetre i mig de lentitud amb aturades en sentit nord, i pel que fa a vies de la Costa Brava, destacar sobretot la C65 i la C35. Es mantenen les dues amb retencions a la zona de Llagostera en direcció Platja d'Aro. Per últim, a l'autovia 2, recordem, tram afectat per obres a la zona de Jorba, amb aturades intermitents en sentit Lleida. És tot. Molt bon dia.
1: Gràcies, Eduard. I també han mobilitat un altre punt perquè la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa a la seva circulació per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
2: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
3: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
0: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
3: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
0: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 11:45 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'alvirament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
5: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades, treballem en uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí, no ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com l'edat en companyia d'altres persones i sempre que sigui possible escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
2: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
6: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar doncs, no posar-nos nosaltres en risc, alertar als serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
2: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
0: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
0: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
7: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó. I, per tant, ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat i, per tant, a partir d'aquí, fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, serà ADIF qui ho traslladi i, a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que, amb tota probabilitat, la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació m'ha dit per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada, bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en la valoració dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat, ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
0: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual, que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment, a aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També a la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 amb aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35, a Llagostera. De fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no, de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
0: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
9: Un altre cap de setmana amb el pla ALF activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats. Ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
10: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
11: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
9: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
12: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
0: El premi més gran de la història de l'ONCE ha caigut a Lleida.
2: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
13: L'ONCE ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
14: Me llamaron los de la prensa de la ONCE, que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no, 71.000 millones de euros, digo, ¡hala, qué dice! Sí. Y bueno, pues, no, que no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la ONCE, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
13: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'ONCE, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
0: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:45, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
2: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
15: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenar, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
16: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
15: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
16: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
15: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
17: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí. I després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
15: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
0: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
0: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i esbojarrats de les Santes.
2: El desvetllament bellugós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del Becquetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
0: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castelldenou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten l'últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera juntar castells de la gamma bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana de doble compromís per la colla tarragonina, que ho compartirà plaça amb les dues colles, les Xiquets de Valls.
0: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
2: La sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Sinfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el públic dempeus en el que va ser l'homenatge dels espectadors al fins ara director musical del Liceu. Pons continuarà vinculat, això sí, a la institució com a director musical honorari.
0: D'altra banda, el festival El Tingladu de Vilanova i la Geltrú ha viscut la segona nit de concerts a la Torre d'Enveja. Els Pets han estat al cap de cartell d'aquesta segona jornada.

0: A més del grup tarragoní, en plena celebració dels seus 40 anys, també hi han passat avui Maria del Mar Bonet, Nacho Vegas, Fetus, Diumingo i Marina Freixas. Aquesta nit de dissabte a diumenge es posarà punt i final al festival en grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casali actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart, en un dels concerts més destacats del festival d'estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
2: Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero.
3: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
4: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues, fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo que es de autora, compositora, productora, etcétera.
3: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs de l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al-Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí, que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'alè nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Nutrició amb Laura Crosas.
11: El Pèsol. El Pèsol, Pisum sativum, pertany a la família de les leguminoses i el fruit que consumim es troba a l'interior de la tavella. És ric en vitamines del grup B, vitamina C, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni, minerals com el calci, el ferro i el potassi i fibra. Gràcies a tots aquests nutrients, els pèsols són interessants per a la prevenció de la salut cardiovascular, pel sistema nerviós, per millorar el trànsit intestinal i per augmentar la sacietat. Els podeu comprar frescos, en conserva, congelats o secs, però cal tenir en compte que si els compreu frescos, per cada quilo de pèsols en gra que vulgueu, n'haureu de comprar 2 o 3 quilos amb tavella. Quan els peleu, és important que la tavella sigui ferma i estigui humida per dins. Es pot consumir de moltes maneres diferents, en cru, escaldat, bullit o saltejat, però sempre amb poca cocció. Podeu cuinar-los sols o afegir-los a plats de cereal, com l'arròs, o saltejar-lo amb ceba o en amanides per donar-li un toc cruixent, en cremes o fins i tot fer-ne hummus, que té una textura suau i dolça. Al ser ric en proteïna, també el trobareu en format texturitzat per a fer receptes vegetarianes com la lasanya o bolognesa, en format tempe o en pols per enriquir batuts. Aprofiteu per consumir-los frescos i gaudiu de l'activitat de desgranar el pèsol amb els petits de la casa, que a més de ser senzill, és força divertit.
6: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
2: En paral·lel, una 50ena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrer, que està estabilitzat.
1: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit d'emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7 quilòmetres i mig

0: Quades treballem en uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó. I, per tant, ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat i, per tant, a partir d'aquí, fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, serà ADIF qui ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que, amb tota probabilitat, la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació m'ha dit per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a l'atur de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
1: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i en parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. ADIF està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
1: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força.

0: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
1: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
2: Un altre cap de setmana amb el pla Alfa activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats. Ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar a les pluges de la primavera ja està sec.
3: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, que el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
4: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
2: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
1: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlona ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
5: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
1: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
1: L'Entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
0: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
1: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
6: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
7: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants. I bueno, en general aquest intercanvi, no?
6: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre, perquè el Casal de la Pianola del Pinell de Brall, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
1: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
8: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia, també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
9: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues, van haver de sobreviure a repressions o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
8: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
0: Fem un apunt en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
1: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
1: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa Més a partir de les 5 de la tarda.
0: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival de Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada aquesta mitjanit.

0: L'artista porto-riqueny ha estat el darrer actual escenari principal de l'esdeveniment on ha desplegat els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Una estona abans, el DJ i productor català Juan Magán ha convertit el Parc del Fòrum en una veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Osa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: Alboran torna als escenaris amb la seva extensa gira Tour Kilòmetre Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
1: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ª trobada amb els acordionistes del Pirineu.
0: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la música i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
2: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
3: Ben bé una quinzena de nacionalitats diferents, uh-huh. I evidentment això, doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans de Pietà Litúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
2: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà de els Països Catalans.
1: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firal i de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ª d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
4: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
5: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
4: Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
0: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebri Matunkara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: D'altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
0: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
0: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la Tercera Federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors de la mateixa categoria i inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B a casa aquest dissabte a 7:45.
8: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja, em sembla que ja van començar la setmana passada, vindran una miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant a l'estat òptim per a les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1. I bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga, com és el Badalona, Vilassar, i després doncs, 3 equips de primera catalana, com és Lloret, la Juventus de Lloret també, i el Torroella.
7: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
1: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
0: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
9: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar a la Supercopa a casa. Crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol. Millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
1: D'altra banda, el marxador Pol McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
0: Exhibició de superioritat del barceloní que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
10: Mai m'he imaginat, ni en somnis, estar en un pòdium al Campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
11: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar una bona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, l'estat allà Font Romeu compartint entrenos. També vull donar-li l'enhorabona per la medalla plata.
1: En el mateix campionat, Elda Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que un atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
6: Quieres empezar desde lo más alto.
7: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
8: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
7: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
9: ¿Entonces cuánto debemos?
10: El fracaso es la clave del éxito.
11: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
12: Creo que me apuntaré a esa cosa.
13: ¿Qué cosa?
12: Nada, un programa de gimnasio.
14: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
15: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
2: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Adif ha completat la reparació de l'esvoranc provocat aquest dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i avui ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui iniciar les marxes blanques prèvies al restabliment del servei. En un comunicat, l'empresa pública assegura que les auscultacions fetes des de l'incident no han detectat moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària o als edificis de l'entorn. Per la seva banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que si les comprovacions de seguretat continuen sent favorables, la circulació de les línies R2 i R11 es podrien reemprendre amb tota probabilitat la setmana vinent. I en successos, un home de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'albirament. Amb aquesta víctima són 15 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos i poder oferir així un servei digne i segur als usuaris. Marxem ara fins a Tarragona, on la Cucafera avui farà la seva primera aparició de l'any amb el tradicional La Despertada de la Cucafera. Serà dins la programació de les festes del barri del Port de la ciutat. Des de Tarragona Ràdio, Siogi Botella.
2: L'acte reunirà per primera vegada 5 grans figures del bestiari festiu català en una cercavila extraordinària des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, ampliant el seu recorregut per alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona. Així ho explica Adrià Recasens, dinamitzador del barri del Port.
3: Fins ara doncs, sempre despertava a la plaça de la Mitja Lluna i recorria els barris, el barri del Port, els carrers del barri del Port. Enguany, doncs, com fem aquesta 35a edició de forma especial, doncs, el que hem volgut és ampliar el recorregut. Sortirem des del Passeig de les Palmeres fins al barri del Port, on arribarem a l'epicentre de les festes del barri, i anirem acompanyats amb 4 estupendes cucaferes del territori.
2: Enguany, aquesta activitat amb aquest element del seguici popular de Tarragona compleix 35 anys.
1: Parlem ara també de castells, perquè aquesta tarda es celebra la Diada Castellera de les Santes a Mataró amb l'actuació dels capgrossos acompanyats dels minyons de Terrassa i dels castellers de Vilafranca. L'actuació començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma, la xarxa Més i les televisions locals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
5: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Bona tarda a tots, bona tarda a totes. Comencem una nova edició de La Gent Normal aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM i també, ja ho sabeu, a www.radiorubí.cat. Avui, programa número 16 d'aquesta segona temporada en antena. Mireu, a vegades la vida te la pots mirar de moltes maneres i amb aquest inici rock and rollesc, doncs encara més. I no dic més des d'una perspectiva maniquea, del bé, del mal, o d'allò que és bo o allò que és dolent, no. Parlo de coses més profundes, parlo d'ètica, parlo de moral, de conceptes més profunds, de games de grisos molt més enllà del blanc i del negre, que de vegades no fa més que acabar simplificant les coses. Perquè sí, i no dic cap novetat, la vida a vegades és complicada i bonica, com deien els Pets en una cançó de ja fa un grapat d'anys. En un dels darrers programes vam tenir com a conversadors dos consultors de ciberseguretat que ens van explicar un munt de coses sobre seguretat informàtica, però sobretot emmarcades en el concepte de la geopolítica, com les guerres canvien al llarg dels anys, de les dècades, però que malauradament, continuen sent guerres. Conflictes on hi mor gent, civils i militars, persones al cap i a la fi, innocents moltes, culpables menys, éssers humans, en definitiva. I on vols arribar amb tot això, us preguntareu? Doncs una mica a tot arreu i enlloc, ja ho sabeu. Vaig intentar explicar-me. La nostra conversadora d'avui ens parla d'una guerra que marca la seva darrera novel·la. Un conflicte bèl·lic, però també, i ja ho veurem si això és així o no, la lectura aquesta que em faig jo, també un conflicte, una guerra interior, la del seu protagonista o la dels seus protagonistes. Una novel·la que va guanyar el Premi Proa de l'any 2025, de l'any passat. Qui salva una vida és aquesta posada damunt de la taula d'una màxima, que és la següent. En un món dominat per un poder amenaçador que malda per imposar-se contra tota humanitat, una mà que n'agafa una altra i que l'ajuda, pot sostenir o pot esdevenir una força absolutament impensable. Avui, amics, amigues, tenim entre nosaltres l'escriptora, periodista, activista, ja em dirà ella si això d'activista li agrada o no li agrada, Núria Cadenes. Núria, molt bona tarda des de Rubí, bona tarda des de València.
1: Hola, molt bon dia des de Torrent, al País Valencià. Em sentiu bé?
0: Et sentim perfectament, com si estiguessis aquí a l'estudi. Torrent, he dit València. Demarcació de València, Torrent.
1: Exacte.
0: Que és un municipi...
1: A l'Horta Sud.
0: Exacte. Un dels,
1: a la comarca de l'Horta Sud.
0: Un dels pobles, per cert, més afectats per la Dana, si no recordo malament.
1: Dels més afectats no, però afectats sí. Sí, vam tenir morts i sí. Clar, és que aquí som al costat de Paiporta... cap al sud tenim Catarroja, vull dir, som així, Horta Sud. Sí.
0: No,
1: i el barranc de... El barranc que en deien el barranc del Pollo, famós, clar, és el barranc de Torrent, que a cada trosset va canviant de nom.
0: No era l'objectiu d'aquesta entrevista, ni molt menys, però, clar, no puc deixar de preguntar-te... un any i escaig després de la tragèdia, com s'està recuperant la zona? Encara es veuen? Encara són visibles els estralls?
1: Sí, clar. Són visibles físicament. De fet, si passes pel mateix metro, encara hi ha trossos que es veuen les cases destrossades, vull dir que simplement en un trajecte de metro o de tren, segons on vagis. Però després hi ha aquesta altra cicatriu, diguem-ne, que no és tan visible, que és la que afecta directament a les persones, i és evidentment, amb la gent gent que va tenir morts a prop seu, la cicatriu és encara més bèstia i més punyent, però en la resta també, en la resta de persones que varen veure el que passava aquella fatídica jornada sense ajut ni avís de cap mena. I superar aquesta ferida, aquest trauma, perquè és el que penseu que hi ha gent que va veure les persones arrossegades per l'aigua, gent que va intentar ajudar o sentir els crits, les veus de les persones que passen per sota de la teva finestra i que no pots fer-hi res, no? Sobre aquest fet, que ja és prou greu, que ja és una ferida prou punyent, clar, s'hi ha anat sumant durant tot aquest any d'ignomínia l'actuació ignominiosa sobre actuació ignominiosa per part dels qui ocupen la Generalitat Valenciana, aleshores encapçalats per Carlos Mason i doncs, la camarilla que hi ha ara igual.
0: Anava a dir-te inacció, perquè més que acció ha estat una absoluta inacció o aquella cosa tan absurda en política que és tirar pilotes fora i mirar cap a un altre costat, que és un exercici bastant covard, anem a dir-ho així, de no enfrontar-se a les teves pròpies decisions, equivocades o no, en aquest cas equivocades, però assumir allò que popularment se'n diu assumir responsabilitats.
1: Sí, exacte. No? I a més, aquest cúmul de mentida darrere mentida, darrere mentida. O sigui, cada vegada que obrien la boca en deien una de diferent, no intentant justificar-se o justificar la seva absència, tota aquesta història sinistra del Ventorro, que a sobre es diu Ventorro, el restaurant, és que
0: sembla una pel·lícula, sembla una pel·lícula dels anys 50, una pel·lícula de Berlanga. Berlanga segurament, si encara fos viu.
1: No sé si
0: seria capaç de fer, és a dir, posats a l'extrem, jo crec que encara seria difícil fer-ho prou negre.
1: I més que no fa ganes de, diguem-ne, ni de burlar-te'n, perquè és tan gros, és a dir, quan la gent s'estava morint, constatar aquesta indiferència, aquest a mi tant se m'endona, jo estic amb les meves cosetes, els meus negociets, la periodista aquesta, l'altra de no sé què, ara, o sigui, aquest, no, amb binarro, o sigui, aquest no patir, no pensar en la gent, no importar-te gens el teu poble, les persones que ja s'estaven morint, i mantenir-ho després, i sumar encara humiliació sobre les víctimes, sobre els morts, sobre els seus familiars, no parlar amb ells, maltractar-los d'aquella manera. O sigui, cada vegada que reien, que sortien, diguent, aquesta confusió sobre els fets, no? Que si ja era el Palau de la Generalitat, que si no hi era, que si vaig arribar una hora, que si l'altra, que si... Tota aquesta...
0: Al final jo crec que això és el que més enllà de l'actuació en el moment que tocava o aquesta no actuació en el moment que tocava, jo crec que el pitjor crec que està tot el relat posterior, no? Totes aquestes, i tu deies molt bé, no? Aquest ball de... És com aquelles pel·lícules policíaques que els investigadors prenen declaració a una persona quatre vegades i les quatre vegades et dona una versió diferent dels fets, no? I aquí va passar una miqueta el mateix.
1: Sí, però amb l'agreujant, que eren els responsables, d'ajudar la gent. Uh-huh. I no ho varen fer. És que tu dius gairebé més greu. És que no sé què és més greu, perquè en realitat, si haguessin avisat, s'haguessin salvat moltes vides.
0: Evidentment.
1: El problema és que no. Això és tan bèstia que és inesborrable. I després, sobre aquest fet gravíssim, aquesta irresponsabilitat criminal, sobre això hi han sumat això, aquestes mentides, no? En Feijó dient estado informado en todo momento en tiempo real, no? Diu informado per Mason, que no hi era, no?
0: Correcte.
1: Després va haver de reconèixer que això era mentida, tothom ho sabia que era mentida, no? Però ells d'entrada ho diuen, no? Com si, perquè no els importa la realitat, sinó el relat que en facin, i es pensen que a còpia de repetir-ho cola. De vegades cola, però aquesta vegada no.
0: Jo crec que el poble valencià ja porta, diguéssim, en les últimes dècades, porta ja molts episodis en els quals, això que comentaves tu, no? A còpia de repartir un relat que s'acaba fent, diguéssim, la gent l'acaba creient, crec que aquí aquesta tàctica crec que no funciona. Jo recordo dels molts vídeos que evidentment van circular a posteriori, sobretot quan Mazón va ser capaç de donar una mica la cara, i recordo el vídeo d'un senyor que li deia una frase que em va quedar a la memòria, i és: portaràs tota la vida aquests morts a la consciència. I jo penso, si a mi em digués, si jo fos responsable, no?, d'alguna catàstrofe grossa, anem a dir-ho així, si a mi em diguessin aquesta frase, jo m'enfonsaria. L'última cosa que faria seria desplegar l'actitud més fatxenda i de gall d'indi amb totes les plomes posades, que és el que va fer ell, no? És a dir, el va desacreditar obertament quan ja començava a veure's que ja al darrere hi havia coses que no acabaven d'encaixar, i quan ja es començava a saber que el botó vermell s'havia tocat no tard, tardíssim. No? I és aquella responsabilitat dels polítics que aquella ètica, no?, que parlava al començament, no? Aquesta moral que sembla que de cop i volta en alguns polítics els hi desaparegui absolutament del seu interior.
1: Sí, no diguem-ne, no en tenen en aquest cas. És a dir, els hi era igual el missatge d'en Feijó a Mazón. Aleshores, és aquí lo importante es el relato. Mm-hmm. No? O sigui, que el que tu diguis o el que t'inventis, sigui el que sigui, sigui el marc que puguem establir, independentment de la veritat, i evidentment independentment dels morts, que els importaven un rava. És aquesta cosa tan terrible de constatar, que dius, ho sabem, no? T'ho imagines, però quan ho veus és d'una crueltat que
0: Que s'ha de tenir, s'ha de tenir molt d'estómac per digerir tot això.
1: Fixa't una cosa amb això que dèiem del relat, i també podem parlar de la memòria o del rastre dels fets o de la manipulació dels fets, de fets que tu has viscut i que veus que te'ls expliquen a l'inrevés, no? I la capacitat de vegades de mantenir un relat i de fixar-lo per la posteritat, no? Aquí vam tenir fa uns anys un precedent, que va ser l'accident del metro.
0: Correcte.
1: Que és la línia 1, justament, que és aquesta línia que passa també per l'Horta Sud. Va ser a prop de l'estació de Jesús, aquell accident del qual no hi va haver, va haver-hi el mateix, menys preu per les víctimes, diguem que els hi ha, que pesats que sou, perquè anaven cada mes, es manifestaven, es concentraven cada mes per reclamar justícia, per reclamar, que deien això, que com pot ser que no hi hagi cap responsable, què ha passat aquí, si és una falta de manteniment, ells volien respostes, i al final ja els deien, ai, que pesats que sou, deixeu, és això tan, aquesta cosa, deixeu està, que ara estàs aquí tu amb la teva, així es tractaven. Doncs que les víctimes, amb un exemple de dignitat realment admirable, perquè clar, les víctimes, igual que les víctimes de la Dana, són gent que era allà. Vull dir,
0: bueno, que estaves en el moment,
1: ni d'un partit ni d'un altre.
0: Estaves
1: clar,
0: en el lloc equivocat en el moment equivocat, i anem a dir equivocat,
1: sí,
0: en el sentit...
1: Que no són... Mm-hmm. Sí, però em refereixo que no són d'una ideologia ni d'una altra, ni de... Vull dir, són persones que eren allà, no?, i que es troben en aquesta circumstància terrible, i les seves famílies han de respondre també davant d'aquesta circumstància terrible, no? Doncs aquestes famílies van mantenir fins al final la insistència en el no ens oblideu i en el volem justícia. Mm-hmm. Però de l'altra banda, van arribar a fer una cosa el govern que hi havia aleshores al PP, amb la Rita Barberà, si la recordeu, que aleshores era batllessa de València, van canviar el nom de l'estació de metro.
0: Clar, és per esborrar, és per esborrar,
1: clar,
0: absolutament qualsevol tipus de memòria. És com el que fan
1: Que passa que
0: És com el que fan els dictadors quan arriben al poder, anem a dir-ho així, eh? Que canvien tots els noms i dels carrers i de les places, o bona part dels noms dels carrers i de les places. I, per exemple, a Barcelona, segurament a València i a molts altres municipis i ciutats d'Espanya, això va passar quan es va acabar la Guerra Civil. I et diré més, vull dir, encara vam trigar molts anys, moltíssims anys, a recuperar o noms originals o a substituir aquells noms que, diguéssim, que clamaven el cel per noms, diguéssim, més neutres, hem de dir-ho així.
1: Sí, sí. També et dic que en aquest cas no els ho van permetre, ho van arribar a canviar, però evidentment ningú no hi va fer cas i tan bon punt van sortir de l'Ajuntament es va tornar a recuperar el nom i amb això la memòria i la dignitat de les persones que havien mort allà. Però en això que em dius ara dels noms, ara jo recordo, per exemple, València, dic ja per canviar una mica el to, a València, la plaça de l'Ajuntament, en deien, en l'època franquista, en deien la plaça del Caudillo. I aleshores hi havia una estàtua eqüestre, no?
0: Com no podia ser d'una altra manera, exacte.
1: Exacte, val? Del cavall. I la gent en deia la plaça del burro i l'aca. Perquè, clar, l'aca era el cavall, no? I aleshores em deia la plaça del burro i l'aca. Doncs també hi ha maneres, de vegades, de salvar-nos d'aquesta llosa sinistra que ens posa al damunt, no? I l'humor...
0: L'humor i la ironia ens salva de moltes, diguéssim, de molts drames. No de tots, perquè, com tu deies, segurament hi ha límits. I ara aquí podríem teoritzar moltíssim sobre quins són els límits de l'humor o quins no, no? Però sí que fent aquesta transició, i em ve bé el que explicaves, no? Aquest menyspreu, no? De la classe política, aquest no donar-se a la gent...
1: De la classe política.
0: Sí, evidentment.
1: perquè al final a mi també em fa ràbia una mica que si ho posem tot en la mateixa,
0: no ho
1: perquè
0: posem.
1: No és veritat, perquè va haver-hi gent que es va comportar, molta.
0: Evidentment.
1: També, això també s'ha de dir.
0: Però quina diferència, i ara faig un cop de volant, però és un cop de volant, però em mantinc en la mateixa, diguéssim, en la mateixa carretera, quina diferència amb els personatges de la novel·la de la qual avui m'agradaria parlar, tot i que hem fet aquesta petita introducció, que està bé per trencar així el gel i per recordar al final, per recordar un episodi que és bastant terrible, no? Quina diferència amb els personatges de qui salva una vida? Per la gent que encara no hagi llegit la novel·la, Núria... Fes-nos una mica 5 cèntims d'aquests personatges que aquí sí tenen una moral d'integritat, tenen una ètica ferma.
1: Sí, i a més m'agrada molt ser avui en aquest programa que es diu La gent normal, perquè justament ara parlarem de gent moral, diguem, o que actua en sentit ètic, però que justament eren gent normal. No? Vull dir que aquesta és una de les coses que finalment es va, ara explicaré una mica si vols el procés, no? Però que es va acabar apoderant de la novel·la, justament el conèixer aquestes històries de gent normal, és a dir, ni especialment valenta, ni especialment forta, ni especialment...
0: No, gent normal.
1: Cadascú tenia els seus especialments, vull dir, una tenia molt bona veu, l'altra doncs era bon pagès, l'altra bon maquinista, no sé, no? Cadascú les seves coses, que el feien a cadascú especial, evidentment, però que no eren, que eren aquesta gent normal, que som la gent normal,
0: perquè
1: intentant doncs fer una vida normal.
0: La gent normal no vol dir que tingui una existència anodina, que tingui una existència grisa.
1: Exacte.
0: Vull dir, la gent normal
1: Exacte.
0: També fa coses extraordinàries, no? I aquesta,
1: Exacte.
0: I aquest posar en valor la normalitat com a detonant o com a, diguéssim, com a condicionant de fets extraordinaris, de fet, si analitzéssim la història de la humanitat, està plegada de gent normal que ha fet coses molt grans.
1: Que canvia
0: el món.
1: Exacte, de gent normal que canvia el món.
0: Vull dir,
1: I també és una manera, també és una manera de veure que, diguem-ne, que nosaltres ho podem fer. Vull dir, que no cal esperar... la crida de la llum, no? per actuar correctament, sinó que a l'hora de la veritat, ara entrarem més en matèria, no? Però que a l'hora de la veritat la gent normal fa coses extraordinàries, com deies tu. I mira, i ho lligaré ara molt breument amb el que parlàvem abans del tema de la Dana, perquè del tema de la Dana hem parlat de la part fosca, que és la part doncs, de tot Masson i la seva camarilla, que aquests que no es preocupen, que no els importa, que els és igual la gent, el bé comú, però hi ha una altra cosa que és la que va passar aleshores davant de la desgràcia, que va ser precisament la gent normal, la gent, és a dir, la gent, el poble. Podem dir-ho de moltes maneres, però sí. És el poble, ajudant-se.
0: Els centenars i milers de voluntaris que caminaven, que caminaven sobre el fang, que feien quilòmetres des de València, des d'altres punts
1: de tot arreu, però fixa't que a més els ho van prohibir, perquè el Masson...
0: Home, perquè la foto fa molt de mal.
1: Sortir prohibint-ho. I la gent no li va fer cas. No li vaig fer cas, perquè van sortir a ajudar. I abans d'això, abans de sortir amb les escombres, que és aquest símbol, les escombres i les botes plenes de fang, no? Que és aquest símbol emocionant de la solidaritat, abans d'això, durant les hores terribles de la Dana, la gent va fer el mateix. Es van ajudar els uns als altres, desconeguts, evidentment, perquè sí, el teu veí el pots conèixer, però aquell senyor que l'arrossega, no? que l'arrossega l'aigua, doncs la gent es va ajudar. No? I ha passat una cosa bonica i jo crec que significativa, que en aquest cas no té a veure amb mi, sinó amb la il·lustradora de la... Ara faré propaganda.
0: Oh, i tant, només faltaria.
1: De la coberta, però que són aquestes dues mans... així, agafant-se, no? Aquí en vertical. Ja teníem la coberta, ja, bueno, el llibre ja estava imprimint, a punt de sortir, i llavors va arribar l'aniversari de la Dana, i una il·lustradora valenciana va fer una il·lustració que la va penjar a les xarxes per commemorar la data, que li diuen Tres Voltes Rebel, i quan la vaig veure em va fer un salt al cor, perquè era exactament això. Ella ho representava amb dues mans, també així, nuades amb un llençol. D'acord? Però el gest era exactament el mateix de dues persones que s'ajuden. Nuades amb un llençol, perquè hi va haver molta gent.
0: Clar,
1: que va salvar d'altre així.
0: Exacte.
1: Llençant llençols
0: i pescant a la gent que se l'enduia a l'aigua, literalment. Vull dir, la imatge és així de terrible. Exacte. I és així de bèstia,
1: Sí, per això a l'hora de un dels missatges o una de les coses que travessen la novel·la, perquè quan escrius, o almenys jo no escric pensant vull explicar, no? Vull dir el missatge, sinó que va sortint, la història ho va contant, i aleshores quan la novel·la ja és acabada dius, mira, parla d'això, no? O explica això. Doncs una de les coses que explica precisament és que a l'hora de la veritat, en els temps més terribles, la novel·la està situada durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, foscúria
0: absoluta.
1: Aquí veníem d'una guerra i de l'exili, i en aquesta, doncs, això està situat a la comarca de la Cerdanya, es van quedar amb la següent, és a dir, les hores més negres, més fosques, més terribles i amb el perill més alt, la gent s'ajuda. I això ho hem vist aquí al País Valencià, justament amb la Dana, perquè hi va haver gent que es va arriscar que va arriscar la seva vida per salvar la vida de desconeguts. I és un missatge que és en situacions terribles, però veus que també reconforta veure que en realitat no som aquests éssers aïllats els uns dels altres, no? Aquest individualisme galopant que ara sembla que volen predicar com a norma d'existència humana, no? en aquest començament de segle XXI. En realitat no som això, en realitat ens preocupem pels altres i ens ajudem, i és emocionant de constatar.
0: És aquell...
1: Encara no hem parlat gairebé de la novel·la,
0: És però aquell moment, però en parlarem, no pateixis. És aquell moment que això que dèiem abans, de la gent normal que fa coses extraordinàries, i la gent normal, amb aquests petits gestos, vaig a dir individuals, però individuals mirant amb la col·lectivitat, que és un poder absolut, és un poder supergran. I No m'ha vingut al cap una frase d'un grup que segur tu coneixes i els nostres oïdors segurament també, eren el Zoo, amb el seu missatge punyent, reivindicatiu, etc etc. Hi ha una cançó que es diu Corbelles venen del sud, que diu una frase que crec que enganxa molt bé amb tot això que estem dient, que diu així, diu, el poble salva el poble d'eixos putos merdes. I jo crec que al final...
1: És un bon resum.
0: És un resum. És un bon resum sí. D'aquests 20 minuts que hem donat voltes a aquest concepte de, aquest concepte de solidaritat, aquest concepte de dolor, aquest concepte de... Doncs sí. de com s'ha viscut des del País Valencià aquest fet terrible, no? Núria, fem una petita pausa perquè posem una cançó que has triat tu i entrem en matèria.

0: El núvol blanc de Lluís Llach, que sempre és una cançó extraordinària. La gent de la novel·la de Qui salva una vida, en el fons és una xarxa de gent unida amb uns objectius, amb uns ideals comuns, que en aquest cas són salvar tota una sèrie de personatges o de gent de les grapes del feixisme. Explica'ns una mica com arrenca tot aquest relat, Núria.
1: Sí, arrenca amb un meu oncle avi, mossèn Joan Domènech, que, com el seu nom indica, era capellà. Era el germà de la meva àvia i era un capellà singular, diguem. Era un capellà de sotana, vull dir, capellà.
0: Capellà dels abans.
1: Dels anys 40, exacte. Els dies de festa es posava aquell barret, bueno, aquestes coses que feien els capellans, no? I que durant... ell va ser rector de Puigcerdà, ell era fill de la Cerdanya, fill de G, i durant el temps de la Segona Guerra Mundial, ell va... bueno, de fet, al final li van donar... la Creu de la Resistència francesa, la Legió d'Honor, va tenir aquests reconeixements per part de l'estat francès. Doncs ell va organitzar junt amb un altre capellà, en Jean Ginom, el capellà de Dorres, a l'altra banda de la frontera, a la Cerdanya l'han dividida en dos estats, però és una comarca que es relaciona com a comarca que és, no? Doncs ells dos van ordir aquesta una de les xarxes d'evasió. El Pirineu era travessat per un fotimer de xarxes d'índole diversa, no? Jo descric aquesta de la qual formava part mossèn Joan. Una xarxa d'evasió de famílies de jueus fugint de l'Holocaust, aviadors aliats, o qualsevol, doncs, fugitiu del feixisme. I era una... i clar, aquesta història jo la sabia. De fet, a casa tenim les medalles que li van donar a l'oncle. L'oncle mossèn Joan, doncs, me l'estimava i me l'estimo molt. Era un home íntegre i sí que es pot dir, perquè de vegades fa cosa, però sí, era un home bo. Era bona persona i preocupat pels altres, justament, no? Intentant, que és el que la gent que el va conèixer, doncs, explica sempre d'ell, que sempre d'una manera o altra intentava ajudar.
0: Dona,
1: i aleshores...
0: has de ser bona persona per idear tota aquesta... idear i posar en marxa tota aquesta xarxa, perquè al final estàs jugant amb una caixa de mistos. Vull dir que t'estàs jugant... Tu t'estàs jugant, anem a dir-ho així obertament, t'està jugant la teva vida pels altres.
1: Sí, de fet, tota la gent que hi va participar se la jugava la vida.
0: Clar.
1: I algunes d'aquestes persones que al final han confegit la novel·la, alguna d'aquestes persones la van perdre, la vida, justament ajudant desconeguts. Aleshores, clar, aquesta,

0: tots, en aquest cas, per circumstàncies, diguéssim, territorials, tots del bàndol republicà, hi havia una certa aversió. Un cop ja, evidentment, un cop havia acabat la guerra, un cop havia mort el dictador i un cop, diguéssim, havia entrat això que vam dir, la democràcia o la transició, que després ha anat derivant i s'ha convertit en el que tenim ara damunt de la taula o dins el Congrés i el Senat, hi havia una certa recança, un cert temor, fins i tot, diria, a recordar fets tan traumàtics.
1: Sí,
0: i quan tu preguntaves...
1: Sense el cert, eh? O sigui, hi havia temor. Temor, i aquell fill meu no... millor que no ho sàpigues perquè no et pugui passar, no? Perquè,
0: sí,
1: a més a més, va haver aquelles represàlies, clar, que parlem, la guerra es va acabar el 39, però la repressió ferotge va continuar durant molt de temps. La repressió directa i després aquesta de... No, de
0: bueno, la indirecta, de rojos, no? Exacte,
1: o sigui,
0: sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Vull dir que i aquest pes doncs, va durar molt de temps i el pes del silenci, en aquest cas, no? Que a més aquestes persones, a més, que van viure tota la vida havent de callar, de callar davant al carrer, però a dins de casa per intentar protegir els fills, precisament, no? D'aquest, vull dir, una cosa, és realment, aquest silenci és terrorífic, no? Però en aquest cas de mossèn Joan no era el cas, ell no, diguem-ne, no tenia aquesta por de parlar-ne, no? Era simplement, era una actitud de no presumir, no? De no vantar-se'n, no anar pel món dient jo és que formava part d'una xarxa que vaig... Saps?
0: Aquestes amb total humilitat, que eh? La... Amb total humilitat.
1: Sí. Sí, ell va fer el que havia de fer i després va continuar fent el que havia de fer, quan després a la República Dominicana, quan els anys que va passar allà, doncs va fer exactament el mateix amb la dictadura del Trujillo, precisament, no? També és intentar salvar gent, no? Convertir la seva parròquia en una sagrera, precisament, no? Aleshores, una de les coses boniques, jo penso, d'aquesta història també, és que, clar, jo inicialment volia fer la novel·la de mossèn Joan, no? Fa molt de temps que ho duc a sobre, diguem-ne, amb ganes d'escriure-ho. Però aleshores, quan vaig començar, hi havia la dificultat primer de que no, jo no volia fer una hagiografia de mossèn Joan, no?
0: Clar, perquè no, pots caure en aquest risc,
1: Absolutament, i des de l'amor que li tinc encara més.
0: Exacte,
1: no?
0: d'acabar una mica enlluernada per la figura, llavors, bueno, fer un relat que al final... Clar,
1: sí.
0: Exacte. Perquè a més
1: és un relat que et conforta tu, però que literàriament, independentment del que a mi em conforti o a casa o el de més, la novel·la ha de parlar per ella mateixa. I ha de parlar quan jo ja no hi sigui, no? Quan jo sigui morta, espero que aquesta novel·la doncs, es continuï llegint justament per ella mateixa, i més enllà de la meva satisfacció o la meva insatisfacció a l'hora de d'escriure-la, no? Per tant, això d'entrada jo crec que em frenava a l'hora de fer la novel·la. Però aleshores, quan vaig anar veient aquestes altres històries, clar, com que era una xarxa d'evasió, estava formada per molta gent, no? Eren aquests dos capellans que eren l'eix central, però després cada
0: hi havia tot uns satèl·lits al voltant, que són els que feien funcionar tota la maquinària, de fet.
1: Exacte, exacte. I aleshores, clar, anar veient les històries, clar, algunes, no les hi he posades totes, perquè és una novel·la, vull dir, no és un llibre d'història, no? No és un document, no? És una novel·la, per tant, he anat espigonyant d'aquí i d'allà i barrejant coses i modelant-ho en forma literària, no? Però quan he anat veient aquestes històries, clar, la novel·la ha anat prenent tot un altre caire, i aleshores a partir d'aquell moment va ser quan ja vaig poder començar a escriure, no? A l'hora d'expandir-la fragmentàriament també, però amb històries tan diverses com les de la família Sala, per exemple, que a la novel·la no hi surten els cognoms, al final de tot sí que els hi poso, les persones reals amb qui em baso per fer,

0: fer aquesta novel·la, amb la família Sala, que és en Dolors i en Melitó, la Dolors i en Melitó Sala, que eren, doncs, una... És que és una història... És una història que, si me l'hagués inventada, algú em podria haver dit... rebaixa una mica, no?
1: Que és massa és massa exagerat.
0: Sí, exacte, és poc creïble.
1: De fet, són uns dels exemples més més frapants i més bèsties de bondat d'aquesta novella. Vull dir, és una novella que traspua optimisme, que traspua bondat, que fa pensar amb un cert aire d'esperança, de, ostres, doncs, encara que fa molts anys, però podem confiar en la humanitat, perquè els homes i les dones, quan s'ajunten i fan coses bones, aquestes coses bones són molt grans, són molt poderoses, no?
0: Sí. I... Al mateix temps, també hi ha algunes escenes, diguem-ne, que... No, aquesta esperança de la humanitat la deixen una mica
1: clar,
0: així. No?
1: Aquest és aquí poses el contrapunt, perquè clar, és a dir, quan diguéssim, si ens traslladem cap a la banda contrària, clar, hi ha episodis en els quals quan un llegeix tens dues opcions. Començar a llegir molt en diagonal fins que veus que aquella escena acaba, o intentar llegir molt ràpid perquè allò t'està fent mal directament, no? I sí. hi ha moments, hi ha alguns moments repartits en aquesta novel·la que jo em vaig trobar això, aquests moments de dir, hòstia, és que això és molt bèstia.
0: Sí, però no passa res si llegim a poc també a vegades, o fins i tot hi ha gent que m'ha dit que jo he hagut de parar a respirar. Doncs...
1: No passa res, no.
0: T'atures i respires i... cadascú després llegeix com vol i cada novel·la també demana el seu què. Però en aquesta jo sí puc demanar, després cadascú, ja et dic, no, cada lector, cada lectora, evidentment és lliure de prendre-se com vulgui. Però sí que demanaria pausa, perquè és una novel·la, no és una novel·la en extensió, sinó és una novel·la en condensació. I cada capítol, hi ha capítols que són ells mateixos i ja no tornen, aquells personatges ja no tornen a sortir. Tota la història és condensada allà dins, en aquell capítol. Per tant, si la podeu llegir a poc, de vegades uns... un ritme, una frase, una imatge, és el que acaba confegint la novel·la, a més de les històries que s'hi expliquen, però també el com, la música interna, o les metàfores, o les imatges, o les paraules que per elles mateixes que hi trobeu, acaben creant un ambient, i de vegades també és més enllà de la història que explica, que quin explica d'històries, no, aquesta novel·la, però ha intentat que hi hagués un ambient o una sensació general. I aleshores, precisament, com que volia explicar aquestes històries de gent que actua correctament, també he hagut de posar algun capítol dur per mostrar en quin context ho feien. I perquè no tot quedés així, doncs no, aquestes persones se la van jugar en un temps en què passava això.
1: En el qual la realitat...
0: La tractaven així.
1: La realitat
0: era
1: molt crua.
0: Horrible.
1: A la guerra hi ha morts, vull dir, inexorablement. Vull dir, hi havia morts...
0: No és un videojoc.
1: No, hi havia morts fa mil anys, n'hi havia fa 100, n'hi ha actualment, i malauradament res em fa pensar que això no canviï. I una qüestió que a mi, quan vaig llegir, a mi em va costar entrar, la novel·la, t'ho haig de dir, Núria. Mm. Em va costar, però em va costar per una senzilla raó, i perquè, i també ho adverteixo als nostres oïdors, no? No és una novel·la lineal. Llavors, com que no és una novel·la lineal, t'obliga a estar molt a la guait, perquè comencen a haver-hi salts en el temps que, si no els comences a ubicar una mica, pots arribar, com a mínim al començament, et pots arribar a perdre una miqueta.
0: Sí,
1: que
0: aquesta, però fixa't
1: que això és una gràcia, vull dir, que això és un fet a valorar, d'aquesta, sí, diguéssim, d'aquesta obra, el fet que tu vas saltant i vas descobrint històries històries que es van entrecreuant i històries que tenen un present, però que també tenen un passat i que tindran un futur.
0: Exacte. I, clar, ens hem de situar també en el context, és a dir, als anys 40 del segle XX, crec que hi ha un personatge que diu una cosa similar, com que no sabia si era una altra guerra o era la mateixa, no? És a dir, en aquell moment, com deia abans així ràpidament, acabàvem de passar la guerra del 36, tot el cataclisme de l'exili, que ens situem en aquesta comarca, la Cerdanya, havia vist doncs, la gent desesperada fugir per intentar travessar la frontera, passant fred després allà a la intempèrie, aquelles llums a la nit, la mica de fogueres que podien fer, que semblava un cel estrellat, però a terra i sense gaire poesia, sinó amarat de tristesa. És a dir, s'acabava aquella guerra i en començava una altra. I immersos dins d'aquesta altra guerra, nosaltres ara, quan parlem de la Segona Guerra Mundial, sabem que Hitler va perdre i que els aliats van guanyar i que el món doncs, no s'ha convertit en l'horror.
1: Ja, però m'imagino
0: que
1: aleshores no ho sabia. Que aquesta perspectiva la tenim lògicament a posteriori, a pilota
0: ara,
1: passada.
0: Clar,
1: el que passa que l'any 40, anem a posar, l'any 40, l'any 41, aquesta visió tan clarivident, evidentment, no hi era. És a dir, la visió era una altra.
0: Exacte. I aleshores aquesta idea de... comença un capítol i parlen d'una persecució o d'un mort i no saps exactament si era durant la guerra o la repressió, la dictadura incipient franquista, o si estan parlant de la guerra mundial. És aquesta cosa de no saber de què parlem, doncs aquesta confusió del moment, aquests fils, a més, que uneixen les persones, no? Aquests lligams de vegades familiars, que pot fer doncs, que un anarquista salvi un notari de dretes, per exemple, no? O que aquestes coses que passaven embolicades, que trenquen els límits, que trenquen els requadres, l'ordre que li posem a les coses, comença una guerra, n'acaba una altra, això va aquí, ets a Barcelona, ets a Palamós o ets a la Cerdanya, si tu ets un anarquista vas contra el notari de dretes, si ets un notari de dretes intentes que tanquin l'anarquista a la presó, no? Tot classificat dins de compartiments estancs, la realitat era un batibull.
1: És allò que et deia al començament.
0: Confús.
1: És el que deia al començament.
0: I això la novel·la ho he intentat reflectir també en la forma. Deixant que de mica en mica espero que la confusió es vagi aclarint, no? Però que sí que hi hagi aquest anar i venir en escenes diferents.
1: Sí, és el que dèiem una mica al començament, no? De vegades de simplificar excessivament les coses i crear compartiments estancs que al final no fan altra cosa que simplificar-ho tot i desdibuixar-ho molt.

0: La selecció musical de la Núria Cadenes, permeteu-me que digui que és molt eclèctica. Hem començat amb AC/DC, amb Back in Black, un clàssic del rock, i un clàssic d'AC/DC, i un clàssic de la història de la música. Hem passat al Núvol Blanc de Lluís Llach. Poques coses més se m'acudirien dir que és un altre dels clàssics de la discografia de Lluís Llach. I després aquest pop fresquet de Ginestà, amb aquest Estimar-te com la Terra. Molt ràpidament, Núria, a què respon aquesta tria? Vull dir, per què les has triat, vaja?
1: És cert que és eclèctic, però jo també sóc eclèctica en moltes coses, de fet, i fins i tot literàriament també, això que dèiem abans dels compartiments estancs, m'agrada la hibridació, m'agrada les coses que es barregen i que expliquen coses diferents, de vegades de maneres inesperades, no? En aquest cas, per exemple, Ginestà, m'agrada molt aquesta suavitat i aquesta contundència al mateix temps, aquesta barreja de tendresa i contundència i de referents també, no? Aquest és quan dormo que hi veig clar, i aleshores està posant els seus versos. M'agrada molt aquesta capacitat de dir coses amb força i aquest embolcall tan tendre, tan melodiós, tan preciós, no? Jo crec que té moltíssima força precisament per això, no?
0: I AC/DC també té molta força, però per una altra banda.
1: Sí, exacte. I a més, aquest Back in Black, bueno, AC/DC m'agrada molt sempre, no? Però aquest Back in Black també és un cant a la vida, a més, no? O sigui, és l'homenatge al cantant que s'havia mort, des del grup que té cantant nou, a més, i l'homenatge amb un... I tornem, no? Amb una força, és una cançó de dol, però a més amb una potència vital molt impressionant, no? I m'agrada aquesta vitalitat en l'homenatge a una persona que acaba de morir, no? Però, i després, justament, el Núvol Blanc d'en Lluís Llach, que vareu dir també cançons una mica que t'han acompanyat al llarg de la vida, no? Així com Ginestà és més d'ara, també, no ens posarem sempre cap endarrere, però aquest El Núvol Blanc jo trobo que és una cançó preciosa, justament aquesta sí que és d'enyorança. I jo no sé per què aquesta cançó sempre em fa pensar en la meva àvia, sempre, des de sempre que la sentia, i cada vegada que la sento em torna a fer pensar en la meva àvia, i m'agrada pensar-hi, la veritat, no? La meva àvia, que era justament, mira, germana de mossèn Joan, no? Però m'agrada pensar-hi, saber que que mentre ens recordin, doncs continuem vius, no? Que també és una de les coses, perdona, que m'ha impulsat, o que és un dels fils, no el definitiu, però sí un dels fils que formen part de la novel·la, no? Que és aquest intentar que aquestes persones que són dignes de ser recordades, doncs que tinguin una mica més de temps, no és eternitat, no? Perquè el paper, la novel·la, tot és efímer, però sí que els donem una mica més de posteritat a l'hora de convertir-los en literatura.
0: És un, en el fons és un petit homenatge, és escriure, mai millor dit això d'escriure, és escriure una pàgina en la història, és a dir, que sigui una pàgina visible. De fet, fa un parell de setmanes teníem un músic aquí a La Gent Normal que parlava que els músics, quan fan una versió d'una cançó que ja ha tingut èxit o que no ha tingut èxit, és igual, però en el fons el que estan fent és un acte de generositat. És a dir, no emboiren, no pretenen apropiar-se d'una cosa que no és seva, sinó al contrari. És a dir, és per dir-ho d'una altra, d'una manera així com molt gràfica, és creant un efecte multiplicador, perquè potser amb aquella versió se'n generarà una altra, i al final aquella cançó original que només cantava un grup o una banda o un solista, al final l'acaben cantant molts grups i s'acaba convertint en un clàssic. Però tothom sap que la versió original és de fulanet o d'aquest altre grup. Per tant, sí, escriure aquesta pàgina de la memòria és important. Núria, ens hem menjat
1: els
0: 53
1: minuts. Acabem de començar.
0: Però, sí,
1: acabem de començar.
0: Però no em sentiré bé sense explicar a la gent que la Núria i jo vam anar en el mateix institut.
1: Al Valldemossa.
0: A l'Institut Valldemossa, amb uns quants anys de diferència, i que crec que fins i tot vam arribar a tenir la mateixa professora d'història. Crec.
1: Va, la Bea?
0: Sí, senyora.
1: La Bea?
0: Bea Porqueras.
1: Va!
0: Sí.
1: Va!
0: Sí, senyora.
1: Visca la Bea!
0: És una, sí, de les, oh, és una de les professores d'història...
1: M'has posat la pell de gallina.
0: És una de les professores d'història que a mi, personalment, em va... A mi ja m'agradava la història, però era d'aquelles persones que, si no t'agradava la història i passaves per la seva classe, ja ho teníem tot perdut.
1: Continua, o sigui, igual, eh?
0: Continua igual,
1: eh? Sí? Continua igual, perquè l'he trobat alguna vegada. Saps què va fer? Ho explico molt ràpid.
0: Molt ràpid, digues.
1: A la Setmana del Llibre en Català, l'última setmana vam anar a fer un acte, no sé què, i va venir, i aleshores de cop i volta veig que se'n va i torna i em du un llibre de la Úrsula K. Le Guin, una meravella, que es diu Lavínia, però l'havia comprat allà, me'l dona i em diu, te l'has de llegir.
0: Igual, doncs, genio i figura.
1: I li vaig fer cas i, evidentment, tenia raó.
0: Núria Cadenes, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta gent normal. Molts èxits amb aquest llibre, i de ben segur que ja estàs barrinant les pròximes novel·les. Moltes gràcies, i, com diuen a València, bona vesprada.
1: Gràcies, encantada.
0: Vinga, doncs, i a vosaltres, des d'aquí, des de la gent normal de Ràdio Rubí, doncs pleguem, tanquem la paradeta aquesta setmana, però ei, no us deslliurareu, la setmana que ve, programa número 17, també aquí, com cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, al 99.7, www.radiorubí.cat, i recordeu, el nostre perfil d'Instagram, la gent normal, _ Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Renfe ha iniciat a primera hora d'aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput des de dimecres per l'esvorany a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I un total de 14 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 3 d'aèries treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. El cos d'emergències ha rebut l'avís a la 1:20 d'aquest matí. Crema vegetació agrícola de la lleira del riu Francolí, però sense afectació a les instal·lacions de la refineria. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció que evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels bombers. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Plasecta. I descobrir Tortosa d'una manera diferent i 100% sostenible ja és possible. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Carrilet Verd, el nou tren turístic elèctric de la ciutat. És una nova aposta per dinamitzar el centre històric, la façana fluvial i les muralles, oferint una experiència accessible per a tota la família. Més detalls des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Tortosa ha estrenat aquest cap de setmana el nou Carrilet Verd, un tren turístic amb capacitat per a 56 persones 100% elèctric que recorre el centre històric, les muralles i la façana fluvial amb l'objectiu de dinamitzar la ciutat i amb una aposta per la mobilitat sostenible. Els primers viatges han deixat molt bones sensacions entre els passatgers.
3: Ha sigut molt divertit. Han fet un recorrido estupendo per dalt pel parador, per la vora del riu, pel centre de Tortosa, allà baix al parc. Bueno, ha sigut per Sant Blai, ha sigut un recorrido molt divertit.
4: Clar, com a forans hi ha coses que desconeixíem totalment. O sigui, aquest barri jueu, o sigui, el tema renaixentista, nosaltres, clar, no coneixíem Tortosa pràcticament.
2: L'experiència permet conèixer la ciutat de forma accessible i és gratuïta, tot i que cal recollir els tiquets a l'oficina de turisme.
1: I més cultura, perquè a aquesta hora comença a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Recordem que es pot seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola de nou, inspirats, inspirades. Tornem, continuem amb ganes de posar llum aquesta setmana que tot just comença a agafar forma avui.
1: Sí, sí, perquè hi ha dies que el món va massa ràpid i nosaltres no. Volem començar amb un propòsit. No cal tenir-ho tot clar per començar, només cal començar des d'on ets.
0: I això és Inspira't, un espai per aturar-nos, respirar i recordar que la vida va d'estar de present. Anem a inspirar-nos.

0: times together.
1: I després d'aquest viatge per la història, la memòria i la ciència, canviem completament de registre, però no de mirada. Perquè avui també volem parlar de present, de realitat i de persones que treballen per canviar vides. Mirem un vídeo que això ho explica molt, molt bé.

0: Avui ens acompanya una ONG que fa una feina imprescindible i valenta. Parlem de Dream Nepal, una entitat que dona suport a infants i dones que han viscut situacions de vulnerabilitat extrema al Nepal. Tenim amb nosaltres la seva fundadora, Marina Portabella. Bona tarda, Marina. A veure si ens escoltem bé, si ens veiem bé.
1: Hola, bona tarda.
0: Perfectament, et sentim. Marina, quina és la història que hi ha darrere d'aquest projecte tan, tan maco i que us va portar, i què us va portar fins al Nepal?
1: Doncs mira, la veritat és que va ser casualitat total que jo acabés aquí a Nepal, perquè estava a Àfrica en aquell moment i bueno, a Barcelona havia treballat amb entitats ja relacionades amb la presó. Vaig estar en una entitat que es diu Niños Sin Barreras, que encara avui existeix acompanyant nens a la presó, i estava molt a prop del tema de presons i de nens. Els nens que tenen pares o mares a la presó són els grans oblidats, no existeixen. Ningú en parla, no hi són, no hi pensem, mai tenim present que hi ha nens a dintre la presó i nens que tenen famílies i, per tant, són unes víctimes indirectes que pateixen moltíssim. I aquí a Nepal hi ha una circumstància molt concreta, que és que té molt pes el karma per un tema religiós, i aquest karma, ells consideren que la gent que està a la presó o que passa per la presó té molt mal karma. De fet, la pròpia presó té molt mal karma. Quan hi anem, doncs, sempre el taxista no et vol portar fins a la porta, et deixa per allà a prop però no vol acostar-se. Hi ha aquesta història, i per tant això fa que als 3 anys, quan els nens han de sortir per llei de la presó aquí i a qualsevol altre país del món, encara que hi ha països que no compleixen, i països que els treuen de seguida, però en principi l'OMS el que recomana és que el nen fins als 3 anys estigui amb la mare, perquè el vincle amb la mare és molt més important que el que passa al voltant, i el fet, o sigui, a partir dels 3 anys, el que està passant al voltant sí que els afecta. Per tant, es considera que a partir dels 3 anys han de marxar, però fins als 3 han de consolidar aquest vincle. Llavors, aquí el problema que hi ha és que, com que aquests nens són fills de persones que estan a la presó, les pròpies famílies consideren que aquest karma passa de manera vertical, cap a baix, i per tant aquest nen té el mateix mal karma que la mare, malgrat que és innocent i que no ha fet res, evidentment. Llavors el que passa és que al moment que té aquest nen 3 anys i el director de la presó li diu a la mare que el nen ha de sortir, la mare es desespera i el nen també, i aquí el que acaben fent és, bueno, pues que se quede. I aquest que se quede vol dir que es queda en unes condicions, en un lloc on no està preparat perquè hi hagi nens. Les presons aquí de Katmandú no són la idea de presó que tenim a Occident. Són unes cel·les enormes on hi ha 60 mares dormint a terra, els nens dormen a les esquenes de les mares, o sigui, a terra, bàsicament, i viuen en unes condicions molt horrendes. A part de que, evidentment, no hi ha escola, no hi ha res per ells, al menjar a la mare li donen un grapat d'arròs al dia i ella el que fa és dividir-lo. Si té un nen, on té dos, on té tres, divideix aquell grapat d'arròs. I, per tant, és una circumstància molt dura. Però també la mare no té l'opció de que el nen es quedi dintre i creixi amb ella i, per tant, no vegi el món i no es coneixi el que passa fora, o l'opció de que surti amb 3 anys, però amb 3 anys ningú el recollirà perquè la seva família no el voldrà i, per tant, anirà a parar en un orfenat del govern. I el problema de que vagi a parar en un orfenat del govern és que el govern no fa visites a la presó. Per tant, la mare el perd, aquest nen. És a dir, va parar en un orfenat, ella no el veu més, potser si està un any o dos el recupera, però generalment estan molt temps a la presó i quan surten aquests nens ja no saben on estan. Per tant, davant del pànic de perdre la criatura, doncs s'acaben quedant amb la criatura dintre i aquesta criatura doncs no coneix res, no ha vist mai un arbre, un cotxe, una flor, no veuen res. I Katmandú és una ciutat complexa amb el sentit de que un nen recent sortit de la presó es troba al mig d'una ciutat on hi ha cotxes, cavalls, carros, bicicletes, animals. I per ells és un xoc supergran, perquè són nens que no han vist l'exterior. Hem rescatat nens de 11 a 12 anys, que imagina't, amb 11 a 12 anys no saben ni el que és un llapis, ni un bolígraf, ni han estudiat mai, ni han vist res de fora, ni han vist la lluna, ni han vist les estrelles, perquè els tanquen abans que es faci de nit, i no han vist mai res de l'exterior. Per tant, és una situació molt bèstia, la veritat. I nosaltres el que fem, per resumir una frase, seria cuidar del teu fill mentre tu compleixes

0: ha sigut gaire fàcil.
1: Sí, jo també m'ho pregunto.
2: Ha sigut complicadíssim.
1: Sí, sí. Com ho fas, Marina?
2: Ha sigut complicadíssim.
1: Perquè... Digues, digues.
2: No, no, que ha sigut complicadíssim perquè són moltes coses. És l'idioma, és la cultura, és aquí també, encara que des del 2008 ja no existeixen les castes legalment, continuen existint, perquè això canviarà quan canvi una generació. Ara per ara, el que és de casta alta, ja li poden dir que per llei no existeixen les castes, que ell continua sent de casta alta i casant-se amb gent de casta alta. I la gent que surt de la presó, evidentment, és d'una casta molt baixa, l'última, bàsicament, i això provoca que siguin nens que estan molt repudiats.
1: A part d'aquest projecte amb la Home, teniu més projectes vinculats, oi? Vull dir que sou un gran equip,
2: bueno,
1: que no pareu, que no
2: sí.
1: pareu.
2: És que el que et volia dir és que el vídeo que heu posat és un vídeo que és una mica antic, que m'encanta perquè està molt ben explicat, ho explica el Javier, però en aquest moment tenim 3 cases, hi ha 60 nens, en aquest vídeo parlava de 17 i jo ho estava veient i ja ni me'n recordava, no? I ja tenim 3 cases, tenim un projecte jove, que és un pis tutelat on van els joves que ningú els recull quan surten, o que la mare mor, o el que sigui, o alguna mare que no ha pogut atendre'l, que per cert també algunes mares venen a recollir els nens, però no poden pagar l'escola. Com que nosaltres no volem que un nen que ha estat aquí i que ha anat a una escola, quan surti vagi a l'hort a recollir patates, doncs el que ens preocupem és que qualsevol nen que passi per casa, encara que siguin 6 mesos, un any, el temps que sigui, se li garanteix l'educació fins als 18 anys. Per tant, en aquest moment hi ha nens a fora amb les mares, que nosaltres estem pagant l'educació, paguem directament a l'escola, per tant l'escola ens reporta a nosaltres i sabem que el nen va a l'escola i demés. També vam obrir una bakery, que després de 3 anys l'hem hagut de tancar perquè realment funcionava, però molt poc. També era una mica la manera de donar feina a les nostres joves mentre estudien. Vull dir que ens interessava més el que havia la part social que la part de negoci, però de la veritat és que va haver un moment que vam decidir tancar. Fa un poquet vam obrir una xurreria aquí, va ser molt divertit al principi, es va vendre bastant, però després també es va deixar de vendre. O sigui que hem estat intentant muntar algun negoci, però la veritat és que és molt complicat. La ciutat de Kathmandú no és fàcil.
0: Això també passa al primer món, no pateixis.
2: Sí, això ha sigut... Però bueno, bàsicament ara mateix estem amb aquestes 3 cases, amb els 60 nens i els projectes jove.
1: Si algú que ens escolta vol donar un cop de mà des d'aquí, què pot fer? Hi ha maneres de col·laborar més enllà de les donacions, per exemple?
2: Mira, la veritat és que a nosaltres el que més ens ajuda són les donacions. I el que més ens ajuda són els padrins, els petits padrins, o sigui, la persona que pugui donar 5 euros, 10 euros. A vegades hi ha gent que et diu, jo no et puc ajudar perquè al final per 10 euros, com que els fa vergonya, i dius, no, no, és que 5 euros també m'ajuden. És a dir, qualsevol cosa ens ajuda molt. I aquests padrins, que són padrins regulars, també ens dona una certa estabilitat a l'entitat perquè sabem que cada mes comptem amb aquells diners, per pocs que siguin. Llavors, aquesta és la manera, de veritat, més important per ajudar-nos, perquè el que necessitem és pagar escoles, menjar, lloguers de les cases, dentistes, oculistes, vacunes, paguem moltíssimes coses i és el que més falta ens fa. Després, per una altra banda, a vegades per xarxes doncs demanem roba o a vegades hi ha gent que ve a lo millor a fer un viatge i aprofita i passa 2 dies per la casa, veu els nens i ens porta cosetes. Bueno, sempre a nivell de voluntari és complicat perquè els nens van a una escola privada fora de casa, és a dir, ells tenen una vida normal, com tindria un nen a Barcelona, amb el sentit d'horaris i demés. I, per tant, alguna vegada hi ha gent que ens demana per venir de voluntaris, però és complicat perquè quan estan aquí el nen se'n va a les 8 al col·le i torna a les 4 de la tarda. Té repàs, té classes de tuition i després sopen i se'n van a dormir. O sigui, realment no hi ha molta cosa a fer. És veritat que cada vegada que hem obert una casa sí que hem necessitat ajuda, hem necessitat mans de gent que vingués a pintar, de gent que ens ajudés a posar en marxa la casa. Però un cop posada en marxa... és complexa. També en aquest moment, una altra manera de col·laborar, nosaltres estem preparant pel dia 20 d'abril una festa al Teatre Victòria i també venir en aquesta festa, que és una manera de divertir-se, passar-s'ho bé, també ens ajuda molt perquè és una manera de recaptar diners sense haver-los de demanar, oferint alguna cosa a canvi, per dir-ho d'alguna manera.
1: 20 d'abril, el dia 20 d'abril.
0: Teatre Victòria.
1: Teatre Victòria.
2: Sí, el dia 20 d'abril, al Teatre Victòria, que és el dilluns d'aquí 2 setmanes, Fem un espectacle molt xulo, ja és el quart any que el fem, que és la Nit de l'Humor, per Dream Nepal. El presenta el Maglari, que és meravellós i divertidíssim, i aquest any actua

0: actual Carla Sanz de Tricicle, actua el José Corbacho amb el David Fernández, actuen unes noies que es diuen Tres Ties, que són molt divertides. Després tenim el Tricicle, que Tricicle està retirat però torna només per nosaltres, vull dir que també ens fa molta il·lusió. I actua també Julián Fontalvo, que és un personatge meravellós, que té 70 veus diferents, canta i fa un espectacle xulíssim. També aquest any estarà la Cristina Puig, que em fa a mi una petita entrevisteta i també ens ajuda a la gala aquesta.
1: Marina, se'ns acaba el temps. T'he de dir que aquest projecte, quan va contactar amb mi l'Edubí, em va fer molta il·lusió, se'm van posar els pèls de punta, perquè va ser un projecte que jo vaig llegir, no sé si vau fer una entrevista o una contra La Vanguardia, i de fet jo vaig llegir això i ho vaig compartir doncs, amb els meus contactes, no? Com per dir, mireu quin projecte més bonic. I quan ella em va contactar va ser com, ostres, quin honor tenir-los aquí a l'Inspira't. Vull dir que sàpigues que esperàvem molt aquesta entrevista i moltes gràcies per fer doncs, aquest tipus de projecte.
2: I gràcies per inspirar-nos i canviar el món d'aquesta manera. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Marina.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Aquí estem, per si continueu engegant més projectes vinculants que com dèiem, no pareu, sempre que ens ho vulgueu explicar, doncs portes obertes, d'acord?
0: Encantats, i em fa molta il·lusió això que m'has dit, perquè mira, a vegades un s'inspira en alguna cosa i després t'ha arribat a tu el projecte directament, no?
1: Sí, sí, la veritat que va ser una, com això, no? una coincidència molt, molt bonica, que em va emocionar molt, sí, sí.
2: La cadena de la vida.
1: La cadena.
0: Moltes gràcies.
1: Sí, sí, que estem. Gràcies.
0: Bueno, us esperem el dia 20.
2: Jo sí, m'apunto, sí.
1: Jo també, ho tinc aquí apuntat. Estava aquí prenent nota.
0: Us ho passareu superbé.
1: Amb el repartiment que ens has explicat i a part amb una bona causa com aquesta darrere fons, la veritat que intentarem ser-hi.
2: I Carmen, amb ganes de desvirtualitzar.
1: També.
2: Que també ens agrada, això.
1: Sobretot, sí, sí. Sí.
0: Vinga, aquí us esperem. Tant de bo vingueu.
1: Sí, sí, moltes gràcies.
2: Gràcies, Marina.
1: Gràcies.
0: I moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Ara, Cuca, tenim aquesta tarda una tarda molt inspirades.
2: Ui,
1: no?
2: És que estic molt emocionada.
1: Projectes.
2: A part és que, bueno, com sempre, tot relacionat, eh? Però sí. Anem a trencar una mica, què et sembla?
1: Anem a trencar. Anem a veure, perquè avui també dèiem que s'ha donat la coincidència, que a nosaltres ens encanta tenir la gent aquí a l'Inspira't, però tothom per videotrucada. No sé què ha passat.
2: Tot coincidències. Tot coincidències. Al final, però bueno, ara anem a trencar una mica aquest ritme que hem tingut, perquè ha sigut intens.
1: Sí, sí.
2: Aquestes dues entrevistes han sigut molt intenses. Ens agrada també inspirar, parlant de benestar, d'ànima i d'aquestes eines que ens ajuden a viure una mica millor. Teníem una entrevista amb Ángel Riello.
1: Sí, que és un feliciólogo.
2: Un feliciólogo.
1: Tu ho havies sentit, això. Ens estem mirant a nivell tècnic si ens podem connectar.
2: Bueno, és que
1: sí, perquè això va així, la trucada de videotrucada.
2: Lo de les videotrucades, ja sabem que nosaltres la tecnologia a vegades no som gaire... Però bueno, segur que si som positives i pensem, sortirà.
1: Sí,
2: l'estem
1: sí,
2: esperant aquí. Doncs jo no havia sentit mai
1: parlar d'un
2: feliciòlogo.
1: Això em va arribar i vaig a investigar i vaig a contactar amb Ángel Riello perquè ens expliqui què és això, perquè a part es defineix com a xerpa de l'amor i és comunicador, és escriptor, és formador i també és creador d'un mètode que ha ajudat a milers de persones a reconnectar amb la seva alegria i amb la seva essència. De fet, ell, a veure si pot entrar i ens ho explica a nosaltres, té un nou show, d'acord, que a part d'ell de fer conferències i de tenir un programa, no, d'acompanyament, té un show que es diu Reír es Sagrado, que és el nou show d'Ángel Riello, i que s'estrena als cinemes Kinépolis de Marbella el 26 d'abril. Llavors, ja m'agradaria saber si a veure si podem connectar amb ell perquè ens expliqui aquest projecte en què consisteix.
2: A mi m'encantaria perquè jo sí que he sentit parlar alguna vegada de teràpia de les risses. Que llavors són com...
1: Risoteràpia, no?
2: Risoteràpia, sí. Que són com que en comunitat fan una sèrie de pràctiques o d'eines, et donen aquest tipus de metodologia per... Però, clar, jo això de feliciólogo és que no havia sentit mai.
1: No. A tu t'ha passat mai d'estar com en un mal moment, allò ofuscada, i cada cop alguna cosa et faci riure? Però riure. O sigui, no somriure, no. Riure de riallades.
2: A mi m'encanta riure.
1: Pixes de riure.
2: I per mi, riure, realment, quan ric molt, molt, molt, em descarrega molta adrenalina.
1: Sí.
2: Llavors, quan acabo de riure, és com que tot l'estrès me l'he tret de sobre.
1: Sí.
2: Això, jo ho he sentit,
1: Sents que com que es trenca alguna cosa, allà es desbloqueja alguna cosa.
2: Jo aquest sentiment o aquesta sensació l'he tingut, perquè me'n recordo fa molts anys, ara t'explicaré una anècdota, semblo ja com les iaies, jo treballava amb la meva mare i teníem molta feina. Un dia que allò que estàvem... Bueno, ens passava més d'un dia. De tan cansades que estàvem, ens agafava el riure tonto. Però de no parar de riure. I era una mica doncs, el brot de l'estrès. I la sensació de curar aquest estrès era amb el riure. O sigui que la conec perfectament. M'ha passat moltes vegades i a part era una eina que ens venia molt bé perquè al final acabàvem la meva mare, jo i les noies que treballen amb nosaltres, però totes.
1: Però és, o sigui, perquè és molt contagiós el riure, també.
2: Però és que després pensàvem i no sabíem de què ens estaven rient. O sigui, igual. O era una xorrada. Sí. Per això dic que jo... El que sí que no sabia és que ja existia una professió.
1: Sí, sí. I riure ens fa molt humans, també, no? Perquè si ho penses, els animals es comuniquen, però riure, qui riu? Riem nosaltres.
2: I cada cop riem menys.
1: I jo últimament, i després de preparar aquesta entrevista, ho pensava. Jo crec que a mesura que, en general, no sé, a mesura que fem anys, anem perdent una mica... doncs aquesta espontaneïtat o aquesta...
2: És que estem massa... Jo crec que estem massa pendents del postureig. Llavors, clar, el riure a vegades és com una mica escandalós, no? O bueno,
1: sí,
2: riure, no sé, jo per
1: sí,
2: exemple quan
1: riure
2: ric...
1: molt així.
2: Soc bastant escandalosa, o sigui, saps que és la cuca la que està rient, o sigui.
1: Sí.
2: Llavors, crec que una mica aquest ordre que volem mantindre de cara a fora ens trenca una mica, però sí, jo continuo reivindicant el riure. A part, jo reivindico sortir de casa rigut d'un mateix,
1: sí, que això sempre és molt sa. Frase cuca, la podríem posar aquí a l'estudi.
2: Això ho recomano perfecte, perquè llavors quan surt rigut de tu mateix, això no vol dir que no t'estimis, que no t'abracis. Rigut de tu significa que tu també amb tu mateixa pots fer ironia.
1: Mm-hmm.
2: Tot això ens ve molt bé, és una bona eina.
1: Costa a vegades, i sobretot aquells perfils molt autoexigents i no, que sembla que no controladors no baixen mai la guàrdia,
2: doncs,
1: no?
2: Doncs, bueno, et són algun d'aquests
1: perfils? No, que va, no, parlo, bueno, doncs, des del desconeixement total.
2: Doncs el posar-te davant del mirall pel matí i dir, vinga, va, amiga, sortim, Pues això és molt sa.
1: Sí, sí. Quedar amb els amics i les amigues també per reprendre aquests riures, perquè no sé si et passa de quedar amb unes amigues allò que potser no et veus tot sovint, o sí, i quan et veus, bueno, només de recordar anècdotes...
2: De quan eres petita o de la profe que et devia... O a una que li havia passat alguna cosa així una mica... No, que ara no explicarem, però no sé, jo sí, jo encara... A part és que encara tinc les amigues de tota la vida.
1: Sí, sí.
2: Llavors... Clar, això també... Doncs clar, tenim moltes anècdotes per explicar, perquè els 53 anys està 40 amb elles, doncs clar, dona molt marge, no?, de que has viscut moltes coses. O sigui que...
1: Si has dit l'edat, eh? Ja has dit l'edat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, jo no tinc vergonya.
1: Clar que no.
2: No tinc cap problema, no. El que em fa una mica de... Perquè el cap ja el tinc com una de 20, però...
1: Pot ser, no?, que a mesura que... Jo sempre dic que... Jo parlant, no? Jo veig la cuca millor que jo, tu. Jo crec que aquesta etapa deu ser que...
2: No, estàs
1: passada... Però com que una mica aconsegueixes passar una mica més de tot...
2: Aviam, és que...
1: Potser...
2: Jo si t'ho vaig dir un
1: o
2: dia...
1: O està com més reivindicada, el que dius de riure, de sortir riguda de casa, potser ja ho apliques...
2: Hi ha una altra frase que també...
1: El dia a dia.
2: Sí, sí, una altra frase que m'agrada molt és que... Doña Sabiduría, quina pena que hagis arribat tan tard.
1: Sí,
2: perquè també tindré poc temps per disfrutar-te, per gaudir-te.
1: Sí, sí.
2: Perquè realment arriba una edat que ja te la repampunfla todo. Jo encara crec que no estic en aquest punt, però jo ara me'n recordo molt de la meva àvia, de la meva mare, que sí que és veritat que arribava un punt que jo deia, mama, calla-te, que no, perquè érem com més espontànies, com deies tu. I jo crec que arriba un punt en què te la bufa todo.
1: Sí, com una mica el que pensin els altres, potser, com que tu dius el que creus
2: i no
1: posar-te tantes pedres al fetge, potser.
2: Sí. I el que dèiem de l'exigència, que també baixa una mica, et permets més. Aviam, jo estic parlant aquí com si tingués jo aquí...
1: No, a veure, ens agradaria poder tenir l'Àngel que ens expliqui com és aquest supersistema, però no estem podent connectar.
2: Bueno, això ja...
1: Estem fent un programa en directe i aquí jo, que podria estar contactant amb ella amb el mòbil, doncs jo no soy multiusos, lo siento,
2: Però... Pues les dones valen per moltes coses,
1: Sí, però per fer-ho
2: tot... Els homes també.
1: Sí, tots. Però sempre hem tingut nosaltres més fama, potser, de fer multitasking, no? De fer més coses a la vegada.
2: Tenim més capacitat perquè també la hem treballat més.
1: Pot ser, sí, que hem estat obligades, no? A fer més coses a la vegada, estar pendents, no?, de moltes coses.
2: Carmen, aquesta tarda teníem aquest risc. No, és millor tenir els convidats en l'estudi.
1: És ja molt sabem, millor. I ens agrada. És més màgic, també.
2: Doncs, però bueno, no pot ser, perquè moltes vegades, clar, el ritme de la vida no... No pot ser d'una altra manera, però
1: no,
2: bueno.
1: No, no et deixa.
2: Jo tinc ganes de conèixer, eh?
1: Sí, esperem. Ara esperem a veure si podem descobrir, no?, què ha passat i si podem tenir-lo un altre dia. Hem de dir que, clar, ell està a Màlaga i tampoc podia ser aquí presencialment. Vull dir que sí o sí ha de ser per videotrucada. Sí que jo el vaig descobrir a través d'una persona, la meva germana, que va assistir doncs, a un esdeveniment en què ell també hi participava i participava des del punt aquest, no?, de feliciólogo, de fer riure i de connectar, de fer-te connectar doncs, amb aquest riure que a vegades tant costa. I la meva germana doncs, plorava de riure, no? Com qui dius, i va aconseguir com desbloquejar i fer riure. Que és molt difícil fer riure, tu penses? I és gairebé més difícil fer riure que fer plorar, no?
2: Sí, jo crec que
1: els
2: sí.
1: Comedians o... És molt difícil, perquè a part l'humor és molt diferent, depenent de la cultura, depenent de què siguis tu, de la teva història, no? A vegades la ironia... No, no et passa que connectes a vegades amb la gent a través de l'humor? Que dius, ostres, sí. No m'entén l'humor, aquesta persona no puc connectar.
2: Jo ho has dit bé, hi ha humors diferents, cada un tenim un humor. Hi ha persones que tenen un humor negre, que moltes vegades, fins que no l'agafes, dius, uf, aquesta persona és com una mica així, però després sí. Diu, no, si el que està fent és humor. Sí, doncs sí, jo crec que el tema està molt en que el riure ens, com es diria, et relaxa.
1: Sí, jo crec que alliberes endorfines.
2: Quan tenim els músculs així en tensió, jo crec que quan rius molt, és que jo, a mi m'ha fet mal la panxa, m'ha fet mal la cara moltes vegades de riure. Sí, sí. Ara estic recordant...
1: I plorar de riure, també. Sí, ara que també plores, acabes plorant de riure, allò que se t'escapen les llàgrimes i no pots parar, no?
2: Jo fa molt temps que no ric així, eh?
1: Doncs hem de buscar la manera.
2: O sigui que...
1: Parlarem amb l'Àngel després i que ens faci una sessió en directe a veure què passa, eh?
2: Doncs,
1: a veure si ho aconseguim.
2: Bueno, hem arribat al final del programa, el primer programa després de les vacances de Setmana Santa.
1: 57, ostres.
2: Hem triat un altre tema dels Premis Underrock, el millor videoclip, que va ser per La Fúmiga, la penúltima, el tema. I hem de dir que els vaig conèixer a les festes de Sabadell, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-los i realment, a part de músics, són uns tipus magnífics i meravellosos. O sigui que aquí a reivindicar la cultura que tenim de prop.
1: Genial, i marxem, sobretot, recordant-vos que dimarts de 6 a 7, dimarts que ve, estarem aquí i que sobretot, sobretot, sortiu riguts de casa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SALER per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunit, al municipi de Cunit, al Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, en aquest cas a l'Alt Penedès, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles, poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès uns minuts després a les urbanitzacions Mestrade 1 i Mestrade 2 del mateix municipi de Cubelles, així com les Estoreres, a la mateixa localitat. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fan en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, 9 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi ja es troba, això sí, en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté activada, això sí, la prealerta del Pla Secta. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Tarda de dissabte de seguiment meteorològic d'aquestes precipitacions que sobretot han afectat el prelitoral de Barcelona i de Girona i que a mesura que han anat passant les hores de la tarda aquests ruixats s'han ampliat sobretot a les comarques de Girona, deixant registres superiors als 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Llorenç Savall. També amb una tramuntana que s'ha deixat notar al llarg del dia a l'Alt Empordà i també un mestral rescalfat que ha fet que les temperatures fossin més elevades a les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Pendents també d'aquesta propera nit i matinada dels ruixats que es puguin formar davant de la Costa Daurada i de la Costa Central, amb un diumenge al matí que serà molt més assolellat, amb una tarda que augmentarà la inestabilitat amb ruixats que podran descarregar amb intensitat també al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb unes temperatures que aniran tirant cap a baix. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró, la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La podeu seguir, recordem, com sempre, en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubik.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament de l'urbanització a la Costa Cunita, en aquest municipi del Baix Penedès i dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i La Gornal, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles poc després d'un quart de 5 de la tarda. El confinament també s'ha estès després a les urbanitzacions Mestrade 1 i Mestrade 2 del mateix municipi del Garraf, així com les Estoreres a la mateixa localitat. Bombers de la Generalitat hi treballa amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fa en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, els bombers continuen treballant amb 9 dotacions terrestres més en un incendi de vegetació a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi es troba en fase d'estabilització des d'un quart de 5 de la tarda. Es manté, això sí, activada la prealerta del Plasecta. I en mobilitat, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. Parlem ara de successos. Un jove de 21 anys ha mort aquesta passada matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, emergències va rebre un avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua. Ja cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7 quilòmetres i mig més avall de l'últim punt d'alliberament. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I més successos, en aquest cas un operari de 66 anys que també ha mort aquesta passada matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i Els Minyons de Terrassa. Entre les construccions més destacades fins ara, Els Verds precisament han aconseguit descarregar el 3 de 9 amb folre i agulla, una fita que no es veia a plaça des de l'any 2019. Recordem que podeu seguir-la en directe aquesta diada per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Clàssics, hits, dance, urban,
3: fórmula, rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, 2 hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla, quan diuen això, és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual bombers destina 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en els dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. I seguim amb successos, perquè un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte, com diem, aquesta tarda, al voltant de les 6. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. Membres del cos han excarcerat 2 menors atrapats físicament d'un dels vehicles implicats, i al seu torn el Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombes. D'altra banda, Renfe ha iniciat aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Recordem que el tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat avui a les Santes de Mataró el 3-9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els verds han completat l'actuació amb el 4-9 amb folre, el 3-9 amb folre i el pilar de 8, en una diada, això sí, marcada per la pluja, que ha obligat a interrompre-la durant 15 minuts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi iniciat a Cubelles, al Garraf, ha quedat estabilitzat minuts abans de les 7 de la tarda, 2 hores i mitja després del primer avís. El foc, que afecta 8 hectàrees de terreny forestal, ha obligat Protecció Civil a confinar més de 2.500 persones. L'alcaldessa del municipi, Rosa Fonoll, en declaracions a Canal Blau, ha afirmat que el foc podria haver estat provocat segons els primers indicis.
2: Sembla ser que hagi sigut provocat, però bueno, això encara no es pot afirmar perquè estan investigant encara els altres. I bueno, això aquest foc s'ha originat a les 4:20, més o menys, aquí al camí de les Tortes, i bueno, pues, ja ens han trucat els 112 els veïns, s'han posat els bombers han vingut de seguida, la policia local també, està controlat segons els bombers, com heu pogut sentir també vosaltres mateixos. Ara això sembla que quan diuen això és que no recularà, continuarà així, amb l'esperança que sigui així.
1: L'ordre de no sortir de casa es manté tot i l'estabilització del foc, en el qual els bombers destinen 35 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i uns 150 efectius. El cos treballa en dos focus, però es prioritza el flanc esquerre, que és on hi ha les urbanitzacions que s'havien confinat. I més successos, un accident en via urbana a Mataró entre dos turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits al voltant de les 6 de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers han treballat al sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. I d'altra banda, l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquesta tarda arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts, dia 28, per risc de despreniments. La estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre 3:45 i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai, recordem que també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes per risc d'incendi forestal. I en cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat aquesta tarda a les Santes de Mataró 3:9 amb folre i agulla, una construcció que no es veia a plaça des del 2019. Els Verds han completat l'actuació amb el 4:9 amb folre i el 3:9 amb folre i el Pilar de 8 en una diada on també han participat els anfitrions, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les 11 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. També pots sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Això és Musical Express, tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Programa que fem des de l'estudi número 2. Mitja hora de la millor música americana i el millor country. I mitja hora del millor pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que està com sempre amb tu, Francesc Vila. Avui comencem el Musical Express amb una novetat molt esperada. Ja tenim, millor dit, nou treball del cantant de San Benito. Des de l'estat de Texas ens arriba Charlie Crockett amb el seu nou treball, i hem extret aquesta peça anomenada My Life Drink of Wine. Nou treball d'un dels grans que també ens encanta aquí el programa, Charlie Crockett.
3: Come drink with me and we'll forget the troubles that we know. After all, what is life but a hard

Estem recordant música de John Michael Montgomery. Des del seu treball What I Do, I'm Gone Nothing Us Us. Segueixes com no, sintonia Musical Express. Segueixes com no, sintonia Ràdio Rubí 99.7 FM. Els dilluns toca country. Ens anem cap a Chip Taylor, això es diu Getting Older Looking Back.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Estàvem escoltant abans música de Dirty Wash amb Mama Knows the Highway. I ens anem ara cap a estat de Maryland per sentir Mike Custer. Això es diu Think It's Separate, Be Good Away. Música ara de David Adams des de Texas. Això es diu One Honky Tonk.

més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Ens trobem dintre de l'estat de Texas amb els Flatland Calvary. Never Coming Back. Segueix a Sintonia Musical Express. Segueix a Sintonia Ràdio Urbí 99.7 FM. Correu electrònic o qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. No ens movem de Texas per anar ara cap a la ciutat de San Benito, on ens arriba ara William Bankman. Això es diu In the Dark.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Segona part del programa, on entra el millor pop rock dels 70s i 80s i també on entra el millor rockabilly. Això es diu The Memphis Rockabilly Band. La peça en concret es diu I Wanna Tell On You.

Sèptim treball del multi-instrumentista, compositor i productor anglès Mike Oldfield. Publicat per Virgin Records l'any 1982. Això és la cançó que dona títol al seu treball. Això es diu Five Miles Out. Segueixes com no, sintonia musical express. Pop rock dels 70s i 80s. La millor música assegurada els dilluns de 9 a 10. Que surt des d'aquí, de l'estudi número 2. Una mica de blues. Blues que es porta Etta Golden amb Smoke and Honey.

Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

treball del Darius Boston. Treball que s'anomena com ells, Boston, disc de platí i més de 16 milions d'unitats al món vengudes. Això es diu Smoking.

Si ets aficionat a les pel·lícules de terror, ja has conegut aquesta peça. Banda sonora de la segona part de The Conjuring. Això és The Conjuring 2, Caso Enfield, amb el matrimoni Ed Warren com a protagonistes. El grup és els The Hollies, la peça anomenada Bus Stop. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos una cançó o fer-nos una suggerència a musicalexpressrubi@gmail.com. Segon treball dels Police, això es diu Walking on the Moon.

Segon treball dels Police. Des de la regata de Blanc, això es diu Walking on the Moon. Deixem la música dels Police per soltar una mica de soul amb Emily Blue. Això es diu Trout, My Soul.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Una de les introduccions més brutals dels Fleetwood Mac. La peça es diu Dreams. I amb aquesta peça ja em despedeixo de tots vosaltres fins al proper dilluns. Un plaer acompanyar-vos, com sempre, aquí al micro i punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs moltíssimes coses. Avui de convidada la periodista i subdirectora del Mundo Deportivo, Cristina Cubero. Amb ella parlarem del món del periodisme esportiu i de moltes coses més. No us ho perdeu perquè l'entrevista val la pena. Tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. Avui ens remuntarem a uns quants anys enrere. No us ho perdeu. I també tindrem amb nosaltres ja gairebé un col·laborador d'aquesta casa. Ell és el David Montufo, creador de contingut, comunicador, moltíssimes coses més, perquè ell va ser a la premiere d'Aida i Vuelta, aquesta pel·lícula, que és una mica com el retorn d'Aida, no?, entre cometes. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira. El Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix, amb una secció que, com sempre, no falla. Jo de vosaltres no me la perdria, que, com sempre, és la guinda del pastel. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. No us perdeu el programa d'avui, perquè de veritat que promet. Vinga, comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: I tot seguit és el moment de parlar de la història de la tele. I amb qui ho fem això? Doncs cada setmana amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé. Avui porto una cosa xulíssima. Interessarà a poca gent, eh?
0: Què portes, a veure?
1: No,
0: home,
1: no.
0: Sempre és interessant el que fas.
1: S'ha de saber, s'ha de saber. Perquè fins i tot a mi, que sóc un rotllo de mirar, em sorprèn. Imagina't a la gent que no li interessa. Pues serà una cosa molt espectacular el que diré. Ja veuràs que xulo.
0: Molt bé, doncs vinga, quan vulguis, endavant. Endavant.
1: Mira, Ramon Gómez de la Serna escribía que deia: cuando se abre el conmutador y se establece la comunicación, parece que se ha dado luz a la gran sala de espectáculos del mundo. El telón se va a levantar. Empieza la radio.
0: Toma
1: la radio,
0: ya.
1: Teatro invisible. Aquí es chulo.
0: Molt, molt, molt chulo, eh? Així és com va començar tot.
1: Sí, aquí diu, mira, instalación de la antena de la emisora EAJ1 en la terraza del Hotel Colón en Barcelona. La emisora decana de la historia de la radiodifusión española tenía los estudios en la calle Caspe de la capital catalana.
0: Fixa't.
1: Y su primera locutora fue María Sabaté.
0: María Sabaté.
1: Fixa't quin paral·lelisme amb Radio Arenys. La degana...
0: La degana també, eh? Radio Arenys, sí, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Clar, això és molt important, amb l'Antonio Esteve i tot
0: tant,
1: aquests,
0: i tot,
1: i que eren molt xulos.
0: I tota aquesta gent, i tant que sí.
1: Pues diu aquí, según Joaquín Ruiz Golluri, uno de los primeros profesionales de la radio española, esto comenzó su andadura en la primera década de este siglo pasado, cuando algunos aficionados, tanto en Cataluña como en Madrid, hicieron montajes de emisoras pequeñitas de tipo puramente experimental. Se creó una fábrica de válvulas en Madrid con las patentes americanas de Forest. Poco después, Castilla, este señor, creó en la capital de España una de las primeras emisoras de la futura Unión Radio con las lámparas construidas en su fábrica. Esta emisora fue autorizada oficialmente para emitir pruebas que dirían que no tenía ningún interés, con carácter provisional, e hizo incluso varias retransmisiones de ópera desde el Teatro Real.
0: Imagina't.
1: Que fueron muy escuchadas por los oyentes madrileños, los que tenían radio, claro.
0: Home, només faltaria, clar. Claro. I tant, Assumpta.
1: Eso fue en 1924, ¿eh?
0: Mira si ha plogut, Assumpta.
1: Claro.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: En el 23, en el 1923, ya existían en diversos países americanos y europeos emisoras de radio, y en varios comercios de Barcelona y Madrid se ofrecían al público los más modernos receptores de radio.
0: Tela marinera.
1: Un hombre que se llamaba José María Guillén García,
0: sí,
1: convocó para una reunión a todos los vendedores de radiodeceptores. Imagínate, una reunión para vender radio.
0: Wow. Sí, tela, ¿eh?
1: Y dada la escasez de lo que hoy llamamos productos radiofónicos, en el 90% de la programación de la época era eminentemente musical. Però ara també.
0: Exacte, ara també.
1: Ara també és molt musical, eh?
0: Molt musical, ja ho pots ben dir, Assumpta, sí.
1: És que la música és vida, tu.
0: Dóna vida, i a més que sempre la música acompanya.
1: Clar, mira, si vols segueixo una mica més.
0: Vinga, una mica més.
1: Las primeras retransmisiones radiofónicas fueron conciertos, óperas y zarzuelas, a menudo en directo. En directo.
0: Molt bé.
1: La información aún no dominaba la programación herciana y los programas de variedades,
0: sí,
1: incluyendo los seriales radiofónicos, tardarían mucho tiempo en dominar la oferta de este nuevo medio de comunicación. Clar, aquí en aquell llibre hi ha fotos de l'època antiga.
0: Fixa't,
1: i es veu
0: fixa't.
1: La retransmissió de la ràdio.
0: Exacte.
1: Mira, hi ha una foto que està...
0: Què hi ha, què
1: hi
0: ha?
1: Un noi al mig del carrer, amb tot de gent que l'està rodejant per veure com funciona una ràdio, tu.
0: Ostres.
1: Al mig del carrer,
0: Al mig del carrer. Que fort, que fort.
1: Al mig del carrer, amb tot de gent que li estan fent fotos, aquí amb unes càmeres com de fusta. Una cosa increïble,
0: Déu-n'hi-do,
1: Increïble, no. Sembla mentida, vull dir.
0: Ni més ni menys.
1: Que no pots explicar, quasi.
0: No, no, és que és així, és així.
1: És que a mi, Joan, em fa respecte explicar-ho.
0: Bueno,
1: però
0: normal.
1: També penso que és xulo.
0: Però també val la pena recordar-ho. Doncs, assumpte... Sí, ja... Digues.
1: Escolta, i potser hi ha algú, algú que li agrada això,
0: sí.
1: I comença a buscar, i s'interessa pel començament de la ràdio...
0: I tant.
1: I no sé, l'origen...
0: Que ens escrigui, que ens escrigui a la Caixa Tonta, i nosaltres, encantadíssims de que la gent, doncs, es posi en contacte amb nosaltres.
1: Volia dir que aquest escrit és del Romà Govern.
0: Molt bé.
1: Que
0: molt bé.
1: Un home
0: important.
1: Molt important,
0: sí,
1: amb el medi de comunicació.
0: Ni més ni menys, Romà Govern. Doncs Assumpta Vitòria...
1: I cal recordar-ho a tothom.
0: Romà Govern, sempre important. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. I res, que visca la Caixa Tonta.
1: Visca la Caixa Tonta i els seus pares i la seva mare, que eren la ràdio.
0: Això mateix. Una abraçada.
1: Adeu.
2: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Doncs, com hem dit anteriorment, avui tenim el plaer de comptar amb una de les periodistes esportives més reconegudes de Catalunya i Espanya, Cristina Cubero. Una trajectòria impecable, cobrint el futbol, entrevistant grans figures de l'esport i aportant sempre rigor i proximitat. Subdirectora del Mundo Deportivo, i avui ens acompanya per parlar de la seva experiència, per comentar l'actualitat del futbol professional i d'altres cosetes. Benvinguda, Cristina, com estàs?
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, estic encantada de retrobar-te, perquè ja fa molt de temps que ens coneixem.
0: Doncs sí.
1: I molt feliç d'estar en aquest espai amb tu.
0: Bueno, jo vaig ser exalumne de la Cristina Cubero a la Universitat Internacional de Catalunya, i la veritat és que molts de nosaltres tenim molt bon record d'ella i d'aquelles classes que ens van mostrar que el periodisme esportiu era una altra lliga, era totalment diferent del periodisme convencional. I després, estant a redaccions, com per exemple he estat a Catalunya Ràdio, TV3, doncs he pogut veure realment que sou d'una altra pasta, sí o no, Cristina?
1: Sí, nosaltres portem el Caribe a la sang, saps? Tenim marxa, som molt, molt passionals, i sobretot ens agraden molt les persones. I ja hi ha prou notícies dolentes com per no gaudir d'una cosa com l'esport, no? I per això és que tenim aquest tarannà, no? Més de festa i de celebrar la vida.
0: Cristina, explica'ns com vas començar en el món del periodisme esportiu i què et va motivar a triar aquesta carrera o aquesta via laboral.
1: Mira, jo no volia ser periodista, jo volia ser pilot d'avions. O sigui, jo tinc un cap molt de mates, de física, m'encantava la física, i de fet vaig treure molt bones notes de mitja de la selectivitat i Bupicou per anar-me a estudiar la carrera a Madrid.
0: Fixa't.
1: Però sí, però quan estava allà a punt em va donar una mica de vertigen, no? Deixar tot amb 17 anys, no? Marxar sola a Madrid i per estudiar una carrera molt dura. Ho vaig comentar a casa meva i els meus pares em van dir: mira, si vols pots començar una altra carrera i inclús acabar-la, i quan acabis marxar-te a fer una altra, la teva carrera a Madrid. I així és quan em van donar una fulla que tenies que escriure a quines carreres volies accedir. I jo vaig començar per la part de sota. I vaig posar econòmiques, sí, empresarials, vaig posar química, física, i em va deixar la primera. I la primera vaig posar publicitat.
0: Apa.
1: Però hagués pogut posar publicitat o el que fos, no? Perquè no tenia clar què volia fer. Clar, vaig entrar de cap a la carrera de publicitat i periodisme.
0: I
1: jo et dic una cosa, el primer dia quasi ben moro.
0: Sí?
1: No, el primer dia quasi ben moro, perquè jo, les meves redaccions periodístiques eren d'una línia només.
0: Imagina.
1: Jo era tots... Però vaig començar a fer pràctiques a primera carrera al Mundo Deportivo,
0: sí,
1: i d'això hem passat 40 anyets.
0: Res, és que el temps passa volant, Cristina. L'altre dia parlava amb els companys meus de la tele o de la ràdio, i dèiem: hòstia, no? Si sembla que era ahir que començàvem i que ens retrobàvem per primera vegada. És brutal com... I cada cop passa més ràpid el temps. Jo no sé què passa, però com més gran et fas, pitjor. Perquè el temps vola.
1: Saps què passa? Jo tinc la teoria de que contra més gran ets, més planifiques, no?
0: Exacte.
1: O sigui, que et passes la vida planificant,
0: sí,
1: i entre que planifiques i que passen les coses, se t'ha passat el temps.
0: Escolta'm, Cristina, recordes quina va ser la teva primera gran cobertura o entrevista que et va marcar com a professional?
1: Bueno, la primera gran cobertura, sense cap mena de dubte, van ser els Jocs Olímpics de Barcelona 92.
0: Sí.
1: O sigui, eren jo portava 5 anys al Mundo Deportivo, i vaig ser l'encarregada de fer les entrevistes del medallista espanyol que guanyava a Barcelona 92. És a dir, guanyava una medalla a Espanya i l'endemà jo li feia l'entrevista a la Villa Olímpica. Va ser brutal, brutal, perquè jo estava sempre a la Villa Olímpica amb tots els esportistes, vaig fer molts amics a tots els països. Et dic que dormia una mitjana d'una hora diària, Perquè per la nit em vaig apuntar un programa que era de fer conèixer a Barcelona a grups de periodistes de diferents països. Llavors, cada dia sortien uns. Un dia xinesos, un dia japonesos, dia americans. I com jo sóc una enamorada de Catalunya, de Barcelona, jo sóc, encara que visc al Masnou, sóc nascuda a Barcelona, gaudia molt ensenyant la ciutat. I va ser meravellós. Aquesta va ser la primera gran cobertura. Però després he tingut moltes cobertures, imagina't. Faré nou mundials, 8 Jocs Olímpics, Super Bowls, finals de Copa d'Europa... M'han passat 1.000 anècdotes per tot el món, no? Però sí que recordo molt, fixa't quina cosa, l'enterro d'Elenio Herrera.
0: Ostres!
1: Vaig anar a Venècia i la seva viuda, que era una dona meravellosa italiana, enmig de l'enterrament va venir cap a mi i va dir: tu vine aquí amb mi perquè la teva llum ha d'il·luminar la deu de l'Eni Herrera.
0: Uau!
1: Brutal, brutal. O sigui, molt fort, molt fort.
0: Uau, això és per recordar-ho sempre, eh?
1: És de pell de gallina.
0: No t'oblidaràs mai, sens dubte.
1: No, però... Uau. Després van passar coses curioses, com ser la primera dona en entrar en un camp de futbol a l'Aràbia Saudí, que allà em van voler comprar un príncep saudí.
0: Ho recordo, que ho vaig explicar en una entrevista.
1: Exacte. Sí.
0: Moltíssims diners, eh? Donaven molta pasta, me'n recordo.
1: Escolta, a l'època, $800,000.
0: $800,000.
1: Enhor, jo et dic una cosa. El meu marit s'entera d'això ben segur. O sigui, ja t'ho dic jo. No, però va ser molt fort perquè, clar, allà em van dir tothom occidental té un preu, no?
0: Sí.
1: I és molt dur sentir-ho, però molt dur després veure com ha evolucionat el món i com és veritat que hi ha molta gent que té un preu, no?
0: Que té un preu, sí.
1: Clar, després vaig passar molt malament a Venezuela. Em va salvar la vida tenir com segon cognom alcalde.
0: Sí.
1: Perquè si no hagués sigut per aquest alcalde que van pensar uns manifestants que jo era l'alcaldessa de Barcelona, possiblement avui no estaríem parlant, no? Perquè era un país molt perillós en aquella època i que això em va salvar la vida.
0: Jo sempre recordaré quan vaig començar a la facultat de Periodisme i Comunicació una frase d'un professor que de la Universitat també Internacional de Catalunya, que era el Christopher Tulloch, que ens va dir el primer dia, ens va dir: los periodistas somos unas vedettes. Tenéis que ser vosotros los que decidáis qué tipo de vedettes seréis, no? I llavors, al principi no entenia res, no? Però després, quan vas entrant en el mundillo, vas entenent una mica, a veure, en el sentit així figurat, no? En plan de riure, no? Però realment és així, no? I una mica anava per el que tu ens estaves explicant, no? O sigui, fins a quin punt un periodista ha de cedir o no aquestes pressions, aquestes provocacions, sinó en aquestes insinuacions, en aquestes... No? I és realment una mica el que estaves explicant, no? Vendre's o no, depèn de la integritat que un tingui, no? I tu realment vas ser molt valenta en aquell moment.
1: Sí, jo òbviament no m'he venut mai, això està claríssim, però sí que és veritat això de les vedettes, no? Jo, en aquesta comparació, seria una... Més que una vedette, seria una ballarina de Sant Bòdromo, saps? Jo seria aquestes que porten moltes plumes i van pam, pam, pam, i van ballant, perquè realment, a part, Brasil és un país que té molta significació per mi.
0: Sí.
1: Que és el país del món que he visitat més per feina. Jo feia totes les cobertures de la selecció brasilera. I allà van passar coses com que el Maridobo Zagallo, quatre cops campió del món, ¿vale?, en una roda de premsa prèvia al Mundial, amb 1.000 periodistes a la sala, i va dir: como España tiene un jugador brasileño nacionalizado, Masinho, yo exijo hoy que Cristina sea nacionalizada brasilera.
0: Toma, ostras.
1: Tremendo. O sigui, em vaig quedar flipant. Clar, em van fer 400 entrevistes perquè el Zagallo m'estimava molt, perquè sempre em deia el mateix: vostè trata gente con cor la mal. O sigui, trates a les persones amb el cor a la mà. A mi el que més m'agrada de la nostra professió són les persones. I poder ajudar les persones i poder treure el millor de les persones.
0: Jo sempre dic que aquesta professió per mi també és un regal, perquè pots entrar a formar part de la vida de les persones d'una forma molt natural. O sigui, entres i surts i formes part durant una estona del seu món. I això és un regal.
1: Clar, és un regal. I a part, en el món de l'esport, que és el que jo faig, no? Hi ha molta lluita de les famílies també, sí. Perquè només ens quedem amb quan arriba, no? O, no
0: amb
1: sé,
0: els
1: jo
0: titulars,
1: tinc una mica...
0: Sí. Amb lo superficial, però darrere hi ha molta més
1: cosa. Mira, tinc un molt bon amic, Saúl Cravioto, que sí. És l'esportista espanyol amb més medalles mític. Olímpiques en l'actualitat, sí. Mític, lleidatà, que un dia jo estava de vacances i era abans dels Jocs Olímpics de Rio, i em truca i em diu: Cris, no tinc bones sensacions, no tinc bones vibracions, crec que no anirà bé als Jocs Olímpics. I nosaltres vam agafar el cotxe, 800 quilòmetres, i ens vam marxar a Gijón. I li vam dir: Saúl, jo soc talisman, en veritat, vinga, anem a fer un reportatge i parlem de lo bé que sortirà als Jocs Olímpics. Estàvem allà, a Gijón, a la platja, i la seva parella de K2 era el Cristian Toro.
0: Sí.
1: I el Cristian Toro estava sobre la roca, li dic al Cristian: Cristian, baja de la roca, por favor, baja ya. Baixa de la roca, i va venir una onada que se l'hagués endut.
0: Se l'hagués emportat, ¿vale? No?
1: I jo li vaig dir a Saúl, no guanyaràs una medalla, guanyaràs dos. Va venir amb un oro i amb un bronze.
0: Un oro i un bronze, sí.
1: El primer que va fer va ser venir aquí a casa meva i portar-li al meu fill el mallot amb el que havia guanyat l'or.
0: Uau, quin honor, Cristina.
1: Sí.
0: Això no ho viu tothom, sens dubte. Mira, no. ara que parlàvem d'això, el periodisme esportiu no sempre és fàcil. Quins han estat els principals reptes que has hagut d'afrontar durant la teva trajectòria fins ara? Alguns, perquè són molts.
1: Sí, jo com m'emprenc la vida amb molta naturalitat, i com a mi a casa m'han ensenyat que no hi ha ningú millor que un altre, no? Jo sempre no he tingut cap problema per tractar a grans cracs, de fet era especialitzar en tractar els grans cracs, o directius, sí, o presidents, sí. O gent molt important, no? Perquè al final som gent normal, amb
0: correcte.
1: Una habilitat diferent a la d'un altre, però tracto igual a tothom. De fet, la gent m'estima molt per això, no? Clar. I molts cops ara em pregunten si per el fet de ser dona això ha sigut un repte per mi. Jo dic que no. Que jo quan em vaig arribar a Mundo Deportivo, que aquesta setmana hem complert 120 anys, que és molt fort, hi havia 6 dones al diari ja treballant, i 6 dones treballant
0: imagina't.
1: De periodistes estrelles.
0: Sí, sí.
1: O sigui, boníssimes. I sí que és veritat que hi ha hagut cobertures de mundials on jo era l'única dona, però jo no era notícia per ser dona. Saps? Tothom al món em tracta amb un respecte absolut, però no per ser dona, sinó per ser bona periodista. I per això jo no crec que així... Òbviament, he fet... podem dir sacrificis, perquè jo mai tenia un cap de setmana lliure. Jo quan la gent deia anem de cap de setmana, jo deia, és que jo no sé el que és un cap de setmana.
0: Sí.
1: O, no sé, jo tinc un fill de 21 anys que estudia a la UIC, també, a la mateixa... I jo molts cops quan l'arribava al final de l'any que feien el festival, jo no hi era.
0: Imagina't,
1: mami no hi era,
0: clar.
1: Perquè mami estava treballant. Però ell des de petit anava al meu home i li deia: papi, anem a comprar el diari a veure què ha escrit la mami. I ell
0: no
1: sabia llegir.
0: Que bo. Però li feia il·lusió.
1: Segurament, mira, fa poc em deia el meu fill: mama, jo sóc un afortunat perquè els meus amics tenen molta confiança en les seves mares, perquè moltes mares estan més a casa, deia ell, no? I jo tinc la sort que tinc molta confiança amb el papi i amb tu, perquè tu, encara que no hagis estat tant de temps, sempre que has estat meravellosa.
0: Això
1: és el que jo dic.
0: Això és
1: mamis, sí, mamis que treballeu, perquè passa molts cops, no? que diuen: no, és que clar, les dones al món del periodisme no poden avançar per ser dones. No, moltes dones decideixen quedar-se a casa cuidant dels nens i demanen reducció de jornada o fer menys viatges. Jo mai. Jo a la setmana de París estava treballant, perquè va ser la meva voluntat. I jo no he deixat de fer res per ser mare, per ser dona casada, per ser filla. No he deixat de fer res. Això sí, quan estic a casa...
0: Estàs a casa.
1: Estic a casa amb la mateixa alegria, la mateixa imaginació.
0: 100%. Bueno, estàs per lo que has d'estar, i ja està.
1: Exacte.
0: I això és d'admirar, de veritat, Cristina. Mai has deixat de fer una cosa pel que diran, pel que pugui passar. No. Tu sempre... Pit i collons, que diem aquí.
1: Tu sempre has estat així.
0: I per això les teves classes m'agradaven molt, perquè sempre has transmès aquesta vitalitat, aquestes ganes de dir, escolta'm, si s'ha de fer una cosa, la fem bé. I si ens hi posem, ens hi posem, o no? I ja està. I si t'agrada una cosa, tira't a la piscina, i si surt malament, surt malament. Però d'aquí en trauràs segur... un aprenentatge. I això és la vida, al final.
1: Això és la vida. I sobretot tenir la consciència tranquil·la, no? I òbviament, tots ens equivoquem. Si no, no seríem humans, no?
0: Ni més ni menys.
1: Però inclús de les equivocacions es poden aprendre tantes coses.
0: De moltes coses. Escolta'm, anem a parlar una miqueta de futbol, no sé què et sembla, un tema que jo crec que domines prou. Quina és la teva visió actual de l'estat del Futbol Club Barcelona i del Real Madrid aquesta temporada? Quins reptes creus que tenen per endavant? Perquè tots dos ara estan en un moment molt diferent. O sigui, què ho anava a dir? Però el futbol és així, és totalment sorprenent. I aquesta és la gràcia del futbol, no?
1: Mira, el Barça està en un estat d'ànim meravellós, perquè té el Barça un entrenador, el Hansi Flick, que és un bon educador, o sigui, al marge d'entrenador és un bon educador. Saps que ara es parla molt del tècnic que, a part de ser entrenador, és un conciliador. Pues el Hansi Flick ha entès molt bé, dintre del seu esquema molt alemany, però entès molt bé la nostra forma de viure i de ser. I saps què passa? El Barça té tanta joventut.
0: Que maco,
1: tanta
0: això,
1: joventut, criada amb una forma de ser molt natural i amb un crac, no?, que és la mitja mal.
0: Sí, ara en parlarem.
1: Que aquest és diferent, prové d'una cultura diferent, però és meravellós.
0: Però també ha mamat la Masia des de ben petit.
1: Totalment. I mentre que el Madrid és tot caos. Per què? Perquè quan el vestidor domina el club, estàs mort. Quan els jugadors dominen, estàs mort. I ara què passarà? Que amb el canvi de Veloa, que realment no estava preparat per ser entrenador del Madrid, què ha passat? Que li ha durat l'estrella un ratito. Perquè els jugadors, un altre cop, han demostrat que si no volen ells...
0: Agafen les regnes i ja està. Sí, agafen les regnes del vestidor, i això es veu, es percep, i és totalment notori. Es veu.
1: Sí.
0: I ja el partit contra Mourinho ja va ser la gota, que és que jo ja, de veritat, o sigui, quan va marcar el porter, jo ja vaig dir, això era ja l'últim que faltava, Cristina. Sí o no?
1: Això sembla que hi hagi un guionista que podria guanyar l'Òscar.
0: Ni més ni menys. És que jo no m'ho posava. Estava amb el meu pare veient el partit, escoltant la ràdio pel Madrid, perquè hi havia 18 partits al mateix moment.
1: Sí.
0: I hòstia, és que no pot ser. És que semblava, és el que dius, és que ni el millor guionista ni l'Spielberg se li hagués acudit que a l'últim minut va i marca el porter. O sigui, és que jo ja... I de cap, que va fer un golaç.
1: I un Mourinho. I el Mourinho corrents allà. Oh!
0: No, és que el futbol té aquestes coses que són tremendes. Escolta, i ara... Parlant de joves promeses, Lamine Yamal. Lamine és una de les joves promeses que està destacant al Barça. Com valores la seva evolució i quin impacte creus que pot tenir en l'equip i en la Lliga a curt termini?
1: Sí, mira, jo he vist...
0: Tu que has viscut molt de prop cracs com Messi.
1: Sí, i he acompanyat la carrera de... Ronaldinho, sí. Ronaldo, Rivaldo, Messi, que el conec des de 14 anys, imagina't. Sí. Vale? Pues mira, yo diría que Lamine Yamal es como la Rosalía.
0: Ah, sí?
1: O sea, seria la Rosalía del moment, ¿vale?
0: És total.
1: O sigui, és un megacrack absolut. I amb el, jo diria que era diferent perquè té uns còdics de la gent jove.
0: Ja, aquí
1: ¿vale?
0: està.
1: I és com la Rosalía, que és mega internacional, capaç de fer frivolitats, no? Com el seu aniversari dels nanos i tot això. Però és... té el mateix carisma que té la Rosalía. O sigui, ell és, aquí estic jo, i amb la meva barreja de cultura, sí. no? de la família marroquí, guineana, molt català i també de Mataró, amb tot el que és les noves generacions, no? I que hi ha una barreja cultural...
0: I les xarxes i tot, inputs, sí, sí.
1: Sí, i inputs de, i, bueno, i amb molta maduresa. La Lamine Yamal és un mega crack i està cridat a ser un dels millors jugadors de la història.
0: Com relaciones, com gestiones la pressió de donar informació ràpida i fiable com rumors de fitxatges o notícies de darrera hora en aquest entorn tan immediat? Com es gestiona això, Cristina?
1: Mira, jo ho gestiono bé perquè les meves fonts d'informació són fonts bones. O sigui, a mi no em truca ningú, jo no faig un dirà i trec una informació que no sigui bona, perquè si no, els hi tallo el cap. No, però bueno, però clar...
0: En el bon sentit de la paraula, vull dir que és normal.
1: Òbviament, no, a mi... però jo et dic una cosa, no m'han enganyat mai, però si... perquè saben que...
0: Bueno, hi vas a mi pots amb mil ulls.
1: Clar, no pots, potser no t'expliquin tota la veritat, però enganyar-me mai. Llavors, quan jo dono la notícia, tinc la constància que és una notícia amb bones fonts i que és veritat. Després poden passar que, no sé, que el Deco vagi a fitxar un jugador i que el vulgui fitxar i que nosaltres donem que el volen fitxar, però després que hi hagi un problema i no el fitxi. Però això, la notícia, és veritat.
0: Ni vale? Més ni menys, sí.
1: Exacte. Per això jo estic molt tranquil·la.
0: I un altre tema que m'interessa, com es gestiona la relació amb els clubs i jugadors per aconseguir informació important, almenys al meu respecte, sense perdre objectivitat ni professionalitat, perquè això és molt important.
1: No, clar,
0: i el Mundo Deportivo, l'altre dia parlàvem amb un company a la redacció, és un dels diaris que, o sigui, et pots informar de tot. No és un pamflet d'un club ni d'un altre, perquè m'entenguis.
1: No. Sí, i tal, i tal. Pues mira, sempre tenim moltes fonts d'informació, no només la font oficial del club, sinó de representant, del propi jugador, de l'entorn. Clar, nosaltres, al final, per fer cada notícia, toquem 5 fonts diferents, no? Per tenir just el que és la veritat, no? I sempre treballem així. O sigui, tenim la sort de... Jo, en el meu cas, d'haver viatjat tant per al món amb els jugadors, amb els representants. Molts jugadors que érem jugadors joves, quan era jo jove, ara són entrenadors. O sigui, que al final, no sé, el Pochettino, no? Clar, el conec des de tota la vida. O sigui, el Pep Guardiola... Clar, hi ha tants exjugadors que després van ser entrenadors. El Xavi, jo el coneixia. Xavi, sí. Mira, aquí al darrere tinc la samarreta de Nigèria, no? De quan va guanyar el Mundial Sub-20. O sigui, és que, clar... Al final, aquest món és molt petit i es coneixem tots.
0: No sé si ens podries explicar amb qui mantens més relació actualment, que ara ens explicaves precisament doncs, aquesta evolució que has anat seguint, lògicament, per la professió, però que, a més, doncs, ets una persona propera, ets una persona que... és el que dèiem, no? Que ets una periodista de cor, no? I de raça. Sí. Amb qui continues mantenint contacte, si ho pots dir, si ho pots explicar.
1: Molt, tinc molt contacte amb el Ronaldo el Fenómeno, molt contacte amb el Ronaldinho, moltíssim, amb el Messi, que després va marxar a Miami, vam tenir...
0: Quina llàstima aquest desencontre, Cristina.
1: Vam tenir un desencontre perquè jo no volia que marxés.
0: I d'això de que vingués a veure el nou Camp Nou de nit, a mi em va saber greu, no?
1: I a mi també, a mi molt. A mi molt, perquè penso que jo...
0: Que un crac com Messi, que ho ha donat tot pel club, i Messi, per mi, és Barça, i per tots, jo crec que és Barça 100% i en el seu ADN, un 80% és Barça, i tots ho sabem, perquè s'estima moltíssim el club i a la ciutat, em va saber molt greu, Cristina, és el que tu comentaves, no?
1: Sí, però jo també li vaig dir que a mi em va saber molt greu quan va voler marxar del Barça, el primer cop en plena pandèmia, li vaig dir, Leo, tu no pots fer això, perquè la gent està molt trista, s'estan morint moltes persones, sí. Tu no pots donar un altre... Que no podem comparar.
0: Escolta, jo me'n recordo que jo anava al cotxe amb el meu pare, sí, i vaig escoltar la notícia i ens vam quedar glaçats.
1: Home, de pedra, glaçats. I jo li vaig dir, no pot ser perquè tu has de pensar que tu no ets només un futbolista, tu estàs a l'ànima de les persones, no? Mira el que va passar amb el Figo, no? Era el capità del Barça. Jo li deia, Figo, és que, Luis, és que tu no ets un jugador de futbol, tu eres el capità. Llavors, és una llàstima, però jo tinc molta relació amb molts futbolistes, sí, exfutbolistes, però no només això, també amb molts olímpics, no? Que són bons amics.
0: Déu-n'hi-do. I molts secrets que no diràs mai, perquè tu segur que saps moltíssimes coses que no pots explicar per secret, primer secret professional.
1: Mira,
0: i després perquè ets una tia de paraula.
1: Mira, m'han ofert 1.000 cops escriure llibres.
0: M'imagino.
1: Sempre he dit que no. Sempre he dit que no, que no, que no. I només pensa que només he explicat el 5% del que sé.
0: Mare meva! O sigui, que imagina't. 5%, no, que no és res. Ojo.
1: No és res.
0: Cristina, per anar acabant, quin consell donaries als joves que volen dedicar-se al periodisme esportiu avui dia?
1: Mira, primer, dir només una frase que és veritat, que ho sento així, que el periodisme esportiu és la millor professió del món. Mm. ¿Vale? Que l'únic és que s'ha de viure amb molta passió, sense rellotge, sense horaris, perquè el periodisme esportiu no té horaris, que llegeixi molt de periodisme esportiu, que llegeixi molt a les històries de les persones i que comencin amb petites coses. Mm. Molts cops fent un podcast o col·laborant, anant a partits, encara que siguin de segona divisió o tercera divisió, és la porta d'entrada per entrar en aquesta professió tan xula. Jo sóc una privilegiada, jo encara se'm posen papalloles a l'estómac quan tinc que cobrir un gran esdeveniment, no? I jo estic molt feliç i molt, molt orgullosa de la vida que estic tenint, que he tingut, i de poder haver ajudat a tantíssima gent dintre del món de l'esport.
0: Cristina, se'ns acaba el temps. No sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar.
1: Bueno, només afegir una coseta. Una de les coses que més m'han agradat del món és fer classes. Quan donava classes a la UIC, era molt feliç, perquè jo...
0: Que nosaltres també, una de les classes que disfrutava més era amb tu, perquè eres tal qual, i això s'agraeix moltíssim, tenir una professora, sí, sí, que t'explica les coses tal i com són i que, a més, estàs al peu del canó i això es transmet.
1: Clar, i que estic molt orgullosa de fer aquesta entrevista d'igual a igual, de periodista a periodista, i haver col·laborat una miqueta
0: en
1: el gran periodista que t'has convertit.
0: Cristina Cubero, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència i passió amb nosaltres i per donar-nos la teva visió de l'actualitat del futbol, de la vida i les joves promeses, com per exemple de Lamine Yamal. Ha estat realment un veritable plaer retrobar-te i escoltar-te. Una abraçada ben forta.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.

0: Por favor.
1: Ya era hora, me toca a mí.
2: ¿Tú crees que este va a ser el último capítulo?
3: A ver si lo va a calentar y va a querer candela.
4: Bueno, lo follamos, que para eso tengo pareja abierta.
5: A mí creo que la derecha me la pone con la flecha de un gallo.
6: Tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera.
7: Todes nos equivocamos.
6: Hostia.
8: Carmen, ¿qué haces?
9: ¿Quién eres?
8: Joder, Adela, que estamos probando unas luces.
9: Ah, vale.
10: ¿Tú estás diciendo que me has visto rascarme el ojete del culo y olerme los dedos?
9: ¿Qué te ha dicho eso?
10: De verdad, es que...
11: Doncs anem a parlar ja amb el David perquè ens expliqui una miqueta com va ser aquesta estrena i com va veure la pel·lícula. David, què tal? Quan vulguis.
12: Hola, Joan. Bueno, estic aquí una setmana més. Al final acabaré sent col·laborador fixe del programa.
11: Ja, i tant, i tant.
12: Bueno, vinc a parlar d'Aida i Vuelta, la pel·lícula que s'ha estrenat aquest divendres, aquest darrer divendres, als cinemes i que només el primer cap de setmana ha aconseguit ja més de 220.000 espectadors i ha recaudat ja més d'1,6 milions d'euros. Una brutalitat. O sigui, s'ha convertit en el número 1 de la pel·lícula als cinemes d'Espanya. I jo vaig estar a la premiere de la pel·lícula el darrer dimarts. Vam estar allà, va omplir els cinemes Callao de gent de totes parts, de programes de televisió, celebritats de diverses, influencers... Bueno, va ser una bogeria i va ser molt divertit, perquè vam tenir els protagonistes allà presents que van dir unes paraules, sobretot va parlar el Paco León i la Carmen Machi, no?, que van parlar de com havien aconseguit fer aquesta pel·lícula, com va ser tot, perquè com a curiositat... Tot venia de que uns directius de Mediaset van coincidir en un esdeveniment amb la Carmen Machi i van dir algo tenemos que hacer juntos, no? I la Carmen Machi va dir lo que tenemos que hacer es la película de Aida. I clar, es van quedar boixos perquè amb el que ella va amb tota la polèmica que va generar quan ella va voler sortir de la sèrie, doncs clar, els va sorprendre que la seva proposta fos fer una pel·lícula d'Aida. Però bueno, així va acabar sent. La condició que va dir Carmen Machi era que Paco León fos el director de la pel·lícula, com ha sigut, finalment, i doncs al final ha sortit aquest producte. Com ha sortit? Doncs en format pel·lícula, fent referència a la sèrie, però què? Què fent què? Que és mostrant com el davant de càmeres i el darrere de càmeres, no? O sigui, els propis actors fan el personatge d'Aida i a ells mateixos. Em sembla molt interessant això perquè al final el que han aconseguit fer és, en comptes de fer una pel·lícula d'Aida com si fos una continuació, que era una mica complicat, per què? Perquè ja fa molts anys que va acabar la sèrie i doncs hi ha molta gent que ja no se'n recorda de la sèrie o que no té clares les trames, no?, en aquests moments, o que no, directament que no va veure la sèrie, que clar, era complicat doncs fer una continuació. Llavors, d'aquesta manera, han pogut fer una pel·lícula en la qual les persones, hagis vist la sèrie o no l'hagis vist, la pots veure perfectament. És una pel·lícula que combina l'humor, el seu humor, fer autocrítica també, perquè fan autocrítica d'ells mateixos, però amb el seu peculiar humor, polèmic també, i també hem carregat de nostàlgia. Una cosa que a mi m'ha agradat molt perquè es fan referències que hi ha moments que aconsegueixen tocar el cor, no? Però bueno, sobretot molt d'humor i crec que es passa ràpid. És una pel·lícula que evidentment no és una gran producció, no? on s'han invertit molts diners, però hi ha molt d'humor i passes una bona estona. Així que res, això us dic, us mando un petonàs enorme i a seguir. Us segueixo com sempre. Un petonet.
11: Doncs David Montufo, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi. Ja ho has dit tu al principi, aviat ja et fitxarem perquè el tenim aquí gairebé cada setmana, moltes vegades, al programa. Avui amb el David hem volgut parlar de l'estrena d'Aida i Vuelta, aquesta pel·lícula que doncs, ens torna a l'univers d'Aida. Vinga, continuem.
13: La Caixa Tonta.

0: Què tal, família? Molt bon dia. Ja tornem novament al programa de tota la setmana. Jo esperant el Litu, què tal? Sí, senyor. Litu, què tal? Programa de salut, benestar, programa de tot. Avui parlarem d'algú que inclús no us imagineu, que també entra dintre una mica del concepte humà a nivell profund. Parlarem de mentalisme. Programa número 34. I el convidat, un convidat estel·lar que es diu David Baró. Fa temps que vaig darrere del David Baró i avui ha vingut aquí als estudis de Ràdio Rubí. Avui m'escolteu des de la 99.7, avui no hi ha streaming perquè estic a l'estudi número 2. Algú m'ha preguntat per què no estàs a l'estudi, que ha vingut el Papa. No, no ha vingut el Papa, no li han deixat al Santo Pontífice l'estudi, i en altres cosetes, però bueno, em podeu sentir perfectament i penjarem alguna imatge perquè pugueu veure també part del programa amb el David, que ara us ho presento. Els comandaments de la nau. Home, tinc el Robert Fernández Morante, que és un crack, ja el coneixeu del Rubison, Avui he canviat de tècnic, he canviat d'estudi, avui he canviat de tot. I, de fet, com que no em veieu, he vingut en pijama, Gràcies per estar aquí en aquest programa número 34 i gràcies també per totes les preguntes que m'heu enviat per poder fer-li amb el nostre convidat, amb el David Baró. Es nota, que us agrada el tema del mentalisme, que us agrada la hipnosi, us agrada tot, sou la bomba, Ara resoldrem algunes cosetes. El tema de fons que jo li vull plantejar al David és bàsicament el tabaquisme, Farà uns dies, el dia 30 de juny, havíem passat el dia sense tabac, i home, jo crec que és un bon moment, ara que ha passat pocs dies, podem parlar una mica d'aquest tema, vale? On podeu fer les preguntes per poder optar a la nostra tassa del programa? Ara mateix el Robert Fernández ens ho diu. Ahí ho teniu.
1: Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo por Instagram en ¿Y tú qué tal Radio Rubí? Por WhatsApp al 687707203. En directo llamando al 93-588-5960. O si lo prefieres, escríbenos un mail a ituquetalradiorubi@gmail.com.

0: Dijous 11 de juny, Dia Internacional del Joc. Molt important, perquè des del 14 de març del 2024 la ONU va decidir proclamar oficialment aquest Dia Internacional. S'ha de jugar, s'ha de ser feliços, s'ha de ser encara molt nen, 11 de juny, també un dia una mica no tan divertit, però bueno, que hem de commemorar, que seria el Dia Mundial també del càncer de pròstata, una patologia que encara afecta a més d'un milió i mig de persones en tot el món. Hi ha algunes de les senyals que s'ha de tenir en compte amb aquesta patologia, com poden ser, per exemple, la demora a l'hora de començar a orinar, esforç també a l'hora d'anar al lavabo, disminució de la força o intensitat, allò que diuen del xorro miccional, increment de la freqüència a l'orina també, quan notes allò que la bufeta no s'ha acabat de buidar, pèrdua de pes, disfunció erèctil, presència de sang en l'orina i també en la matèria seminal. Dolor als malucs, columna vertebral. I vaja, tot plegat tenint en compte que l'edat i factors genètics també poden influir. I per últim també dic que, com a Dia Internacional, fem també menció d'un síndrome estrany, d'una malaltia rara que es diu la KBG. No la KGB, la KBG. És un síndrome estrany, una malaltia de les que s'anomenen rares per mutació genètica d'un gen que es diu ANKRD11. Després li preguntaré al Robert a veure si se'n recorda. Moltes felicitats a tots els que feu... Riu al Robert, clar. Bueno, ells s'han recordat de la KBG, no de la KGB. Moltes felicitats i, ho dit, que passeu un gran dia 11 de juny. Dia que, bueno, anem a parlar d'algú tan interessant com és la hipnosi. Una hipnosi que, justament, quan vaig pensar, home, hem de parlar d'hipnosi i hem de portar una persona que entengui perfectament de tot això, és el gran, allò que busques, mentalista, i diu, dels millors que tenim al nostre país, amb el David Baró. David, molt bon dia, maco.
1: Bon dia, Pep, què tal?
0: Mentalisme.
1: Sí, i tant, mentalisme, quin misteri.
0: Hi ha una cosa que em va agradar molt quan he llegit molt de la teva biografia, que és el fet de que no podem estar quiets i deixar de preparar-nos, d'estudiar, d'aprendre, no?, en definitiva.
1: Sí, jo no paro d'estudiar i per això acostumo a dir que el que jo tinc són estudis, perquè clar, comprendràs que la gent em pregunta si tinc poders. Quan veuen un espectacle, les coses que faig, o fins i tot relacionat amb la hipnosi, sempre surt la paraula poder o tenir un do. No, jo tinc estudis. Sempre dic el mateix, el que jo tinc són estudis. Tot el que jo faig s'estudia. Per tant, una persona que estudiï mentalisme, que estudiï hipnosi, psicologia, que estudiï tot el que jo estudio, també podrà fer-ho. No tinc cap poder especial.
0: Molta observació a la gent, suposo.
1: Sí, i tant. De fet, directament del mentalisme, la realitat és que llegim a les persones. Uh-huh. L'expressió facial, sobretot, que parlem molt des d'aquella expressió facial, el llenguatge no verbal, sí. Aquesta comunicació no verbal ens dona molta informació. Per això, quan ens posem a confessar realment què fa un mentalista no llegeix. Diguéssim, els pensaments, jo no escolto el que tu estàs pensant. Jo no escolto la teva veu interna, Jo no escolto veus, no, això seria esquizofrènia, no fotem. No escolto veus.
0: I tant, i tant.
1: Sinó que el que llegeixo és la teva expressió facial i molts detalls, no? Llavors, si s'acostuma a dir que allò de que la cara és l'espejo de l'alma, per tant, el que tu estàs pensant es reflexa en la teva cara, doncs llavors potser sí que t'has llegint la ment, però a través de la cara.
0: El David és una persona que ja ve de família d'artistes.
1: Mm-hmm. Sí, senyor.
0: I fas una mica així el teu primer abordatge escènic amb 9 anys?
1: Sí, senyor, jo acostumo a fer la broma de que sóc la vieja glòria més jove del món.
0: Home, jo crec que sí, amb 9 anys que hagis fet ja una actuació, deu ser la bomba.
1: Sí, mare meva. Perquè bé, l'any passat vaig celebrar doncs, els 40 anys d'artista, no?
0: Sí.
1: O sigui, perquè ara en tinc 49 i vaig començar amb 9 anyets. Uh-huh. Per tant, 40 anys trepitjant escenaris quan sóc... A veure, em considero bastant jove encara. Doncs, sí. Per això dic que sóc una vieja glòria molt, molt jove. Vaig començar amb la ventriloquia. Jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Amb 9 anyets, amb molta influència d'aquell moment en José Luis Moreno i Mari Carmen.
0: Home, Déu-n'hi-do, José Luis Moreno, mare meva.
1: Tothom que m'ha vist fer ventriloquia em diuen que sóc un moreno espectacular. O sigui, que tinc
0: però jo,
1: molta influència.
0: Sense moure la boca, jo... Sí?
1: Bé, la Mari Carmen i el Moreno movien bastant la boca, sobretot sí, la Mari Carmen, sí. Pobreta. Pau, descansi. Jo em deien que era molt moreno perquè jo, quan feia ventriloquia, estava amb el somriure sempre, no? amb el somriure posat a la boca mentre parlava, que és el que feia el Moreno. Més amb el somriure, no tant amb una boca mig tancadeta com aquesta influència americana de grans ventríl·lecs que hi ha americans, sí. I tenen la boca pràcticament tancada, sinó amb el somriure, no? Per això em deien que m'assemblava el Moreno.
0: Si haguéssim de parlar del David Baró, per si hi ha algú encara que no el coneix, David Baró és un mentalista, conferenciant i autor especialitzat en memòria, sugestió psicològica aplicada, hipnosi i percepció. El seu treball combina entreteniment, divulgació, apropant sempre al públic amb conceptes relacionats amb el funcionament de la ment humana, i en la seva trajectòria professional, pues, home, déu-n'hi-do, ha actuat en teatres, events corporatius, congressos, espectacles de proximitat, i a més desenvolupa continguts divulgatius sobre memòria e hipnosi. També cal dir que és un gran reconegut en el tema del mentalisme perquè va destacar com a primer Premi Nacional del Mentalisme a Càceres el 2014. Home, déu-n'hi-do, no tens... fer-s'ho, no? De...
1: No em puc queixar, que he anat aconseguint forces coses i això dona molta satisfacció i molta responsabilitat, perquè, per exemple, doncs, el Premi Nacional, que en aquell jurat hi tens doncs, dels millors mags d'Espanya, valorant, perquè és un premi doncs, que et donen els teus propis companys i companyes de professió, doncs uau, jo en aquell moment allà jo hi tenia, per exemple, el mestre Anthony Blake o el mestre Juan Tamariz. Reverència, que quan anomenem en Juan Tamariz o l'Anthony Blake, aquí hem de fer una reverència, i clar, una responsabilitat espectacular.
0: Tenim una connexió mental, jo crec, important, perquè, bueno, justament avui, quan t'havia de trucar, m'estaves trucant, al sí, mateix minut, i justament quan et volia parlar del mestre Anthony Blake, l'estàs anomenant ara mateix. Què significa tenir un mestre, un padrí, si em permets dir-t'ho així, com a l'Anthony Blake, que en el llibre que he portat avui, Els misteris de la ment, llibre meu, que he portat aquí, que avui demanaré que em signis, va fer el pròleg. Déu-n'hi-do. Anthony Blake, no parlem de qualsevol.
1: Sí, doncs que et dic, doncs, un gran honor, evidentment, el gran referent, Acostumo a dir que a Espanya o no saps què és el mentalisme o coneixes l'Anthony Blake. Per això directament, quan a vegades ens diuen, però què és un mentalista? Dius, Anthony Blake. Ah, vale, sí, ja situo. Perquè, clar, es va fer famós l'1, 2, 3, quan tota Espanya mirava l'1, 2, 3 als anys 80, perquè, de part, no hi havia més que televisió espanyola. Per tant...
0: Sí, sí, era... que... Tota l'audiència és nostra.
1: Sempre em diu el Blake, diu, ara em diu el Blake, ara lo tenéis difícil, per haceros famosos. Sí. Perquè, claro, jo salia en l'1, 2, 3 i me veien 40 milions d'espanyols.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Ara, no sé, per exemple, l'Hormiguero, que té 3 milions a vegades d'espectadors.
0: Sí, de vegades 4, però vaja, 3, sí.
1: Compara amb 30 milions que tenia aquesta gent.
0: Està molt, molt per sota.
1: Clar, es van fer superfamosos i un gran honor. Doncs tot el que he après, jo he estat en molts seminaris i ha sigut molt mestre directe meu en l'Anthony Blake i segueixo en contacte amb ell, i que m'escrivís el pròleg, doncs clar, un lujasso.
0: Un pròleg, per ser molt maco, però jo no desballaré res perquè l'heu de comprar. De fet, hi ha altres llibres. A mi aquest dels misteris de la ment, sincerament, crec que és una mica tot un resum de moltes cosetes. I a part, ara el despleguem una miqueta si vols, però... que deixes una mica tant exercicis que es poden fer, coses... O sigui, expliques molt de lo que és la tècnica del David Baró.
1: Sí, correcte. És que fixa't que jo tinc tres línies. Tot això que has comentat meu professional realment està en tres línies, no? O sigui, mentalisme d'espectacle, llavors la hipnosi clínica, principalment per deixar de fumar, com estaves abans comentant, i la meva tercera línia, que sóc formador de venedors amb tècniques de mentalisme. I els tres llibres és un llibre de cada faceta, no?
0: Sí.
1: Els misteris de la ment, que estem comentant, més cap a l'espectacle, mentalisme. Llavors, Hipnosis clínica positiva, que és el llibre clínic de la hipnosi, i l'altre llibre, que és El vendedor hipnòtico, que és el mètode que ensenyo, doncs, jo sóc professor de la Cambra de Comerç de Sabadell, de la meva ciutat, allà professor habitual, o em contracten les empreses per formar els seus equips comercials amb aquest mètode. Perquè aquestes tècniques que utilitzem els mentalistes per influir en els espectadors, un venedor o una venedora, doncs, ho pot utilitzar per vendre més.
0: De fet, haig de dir que la gent de la casa del llibre, que em van explicar molt bé quan volia un llibre, jo, que pogués preparar una bona entrevista amb el David, em van aconsellar aquest, perquè em van dir, si vols ja cara enfocat al comerç empresarial i tal, més persuasiu, em van dir comunicació efectiva, influència psicològica, i dic, hòstia, el vendedor hipnòtico, o sigui que et coneixen també, a les llibreries. Sí. Molt bé, molt bé. Però, David, estem en un moment on, tot i que les dades que reflexa el Ministeri, no sé si... Home, jo vull imaginar que siguin correctes, si no ens prenen el pèl, perquè jo vaig pel carrer i veig que fuma molt la gent. Mm-hmm. Jo no he fumat mai, i sempre respecto a qui fumi, no? Però aquesta preocupació que tenim del tabaquisme, aquesta preocupació dels vapers, no?, com a substitutiu, per què no agafem com a substitutiu una tècnica que et permeti deixar de fumar o, com a mínim, no tenir aquesta dependència del tabac?
1: Sí, esclar, mira, el representa que la situació actual... Jo sóc soci de la societat, de l'Associació Catalana de Tabaquisme, l'ESCAT, i vaig a congressos de tabaquisme. Llavors, doncs el d'aquest any, perquè això es fa cada febrer, el d'aquest any ens van tornar a dir que la cosa va bastant bé, que tal, perquè, clar, anys 80 fumava el 60% de la població.
0: Poca broma,
1: que fumava més gent fumant que gent sense fumar, o sigui, més de la meitat, no? El 60% de la població fumava als anys 80. Val. Ara es parla d'un 25, que jo no m'ho crec massa. Però perquè
0: jo tampoc.
1: Jo veig molta gent fumant.
0: Sí.
1: Val? I el gran problema és que ve cantera, perquè sí que és cert, jo aquest any faig 50 anys, la meva generació està deixant de fumar, els meus pacients em diuen, m'estic quedant sola, no? Quasi que no fuma ningú del meu entorn. Però lo trist és que vés a un institut, que tots són vapers, tot és tabac, o sigui, que sembla que estiguem als anys 80, o sigui, que ve cantera.
0: Sí,
1: aquest
0: senyor.
1: És el problema. Tota la feina s'hauria de fer molt orientada a que no comencin els adolescents.
0: Exacte.
1: Perquè com tota addicció, el gran problema no és deixar de fumar, el gran problema és mantenir-ho. Mm-hmm. La gent recau perquè un cop ja estan enganxades. Clar, des d'un plantejament potser més biomèdic, no? És quan diuen que això és una addicció, que és una malaltia, tota addicció, i que és crònica. Per tant, la persona exfumadora sempre serà exfumadora en perill de recaure. Què és l'ideal? Doncs com tu i com jo, no fumadors. No haver començat mai.
0: Clar.
1: Per això hauríem d'anar als instituts. Jo faig xerrades als instituts.
0: Molt bé.
1: Perquè aquí és on hauríem d'anar, als instituts. Perquè ja no comencin.
0: Sí, això està molt bé, però clar, hi ha gent que sí que va començar l'hàbit, que el té molt instaurat i que necessita... dels teus serveis, perquè hi ha molta gent que t'està escoltant precisament per això. Jo recordo que podeu trobar Hipnosi Clínica David Baró, ¿vale?, entre altres coses, no només deixar de fumar, sinó també control de la dieta, fòbies i pors, estrès i ansietat, o alteració de la son, que déu-n'hi-do, d'això també podríem fer un programa,
1: sí,
0: un dia. I a 3w.davidbaró.cat, ¿vale?, i si voleu algun telèfon, al 93 715 56 88 o el 655 688 021. Això ho deixarem també a la nostra xarxa social, ¿vale?, a l'I tu què tal, perquè ho podeu tornar a veure, i ara abans d'acabar el programa tornaré a repetir tot això. Però bueno, posant David Baró, té plana web, el David Baró està a xarxes socials, però vamos. Però clar, David, quan pot anar, quina edat... Moltes preguntes de les que m'han arribat et va per aquí. Amb quina edat pot anar una persona per hipnosi, no? Això de la hipnosi, no? Posant-nos en el context de deixar de fumar.
1: Val, doncs, evidentment, a qualsevol edat. De fet, una de les meves frustracions és que jo no tinc pacients joves. No tinc pacients joves. O sigui, els joves, és el que dèiem, fumen, però, clar, ho veuen tot molt llunyà, i és aquella cosa que ens ha passat tots a la joventut, doncs, que, clar, que ens sentim immortals, no? A part, el tema d'aquesta droga, del tabac, és que, clar, allò de que el perill està lluny és el que fa que, realment, aquella persona, quan s'està fumant un cigarret, pensa, aquest cigarret no em matarà. Aquí i ara, aquest cigarret no em matarà. I és veritat, aquest cigarret no, però, clar, acumulativament, però com que la cosa queda llunyana...
0: Clar.
1: Quan ja se li comença a veure les orelles al llop, però clar, aquí el tema és que no sigui tard, Et deia, els meus pacients, la mitjana és que tenen 40, 50, 60, 70 anys o més, però el problema és que moltes vegades ja tenen un hemapoc, un emfisema pulmonar, tenen un càncer de pulmó, o sigui que ja, millor que ho deixin, però és un mica, potser que ja venim una mica tard, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan abans es deixi, millor. Però a mi em sap greu, jo realment per sota de 30 sí que n'he tingut, i sobretot noies, per exemple, que es volen quedar embarassades, evidentment han de deixar de fumar.
0: Clar.
1: No em fumeu embarassades, per l'amor de Déu. Per tant, a qualsevol edat, i quan abans millor.
0: Uh-huh. Anem a fer una autòpsia de lo que és una hipnosi. Com es desenvolupa? Què es fa?
1: Vale, és molt complex, perquè fixa't que tu truques aquests telèfons, la meva secretària et dirà, doncs et bloquejo una primera cita amb el David Baró de 2 hores. La primera cita són 2 hores, per què? Perquè necessitem estona. La primera part és la part informativa, on jo faig una xerrada que explico què és i què no és la hipnosi, perquè el gran problema de la hipnosi és el desconeixement. I la confusió, com que està barrejat amb espectacles i pel·lícules i coses i pèndols, i clar, la gent... Val? O sigui, tu, per exemple, tu ets fisio, ets fisioterapeuta, entenc que quan ve un pacient al teu centre no li has d'explicar ni la història de la fisioteràpia, ni li has de desmitificar mites, ni perquè no està la fisio barrejada amb bruixots.
0: Bon exemple.
1: Què em passa a mi? Coi, que la hipnosi... Va, directament, suposo que hi haurà gent que no vindrà mai perquè directament ja fa por, no? Per això faig divulgació, per treure-li aquesta por. Per tant, el primer que jo haig d'explicar són moltes coses i desmitificar moltes històries, val? Que en podem parlar després, si vols. La hipnosi no és dormir, la hipnosi no espera el control, la hipnosi no és perillosa... Bé, és tot el que hem de desmitificar, no? Uh-huh. Llavors, la persona m'explica la seva relació amb el tabac i aquí ve el tema. Hem de decidir que la hipnosi és per aquesta persona. La hipnosi no és per tothom, és molt específica i no és per tothom. Per això, llavors, doncs, sabem que hi ha altres maneres, eh? Vull dir que jo després et podria derivar al CAP, que allà et parlin dels TSN, tractament substitutiu amb nicotina, que són els pagats de nicotina, o la medicació, el Recigarum, Todacitant, el Champix, tota la medicació que hi ha, no? Perquè la hipnosi no és per tothom. Per tant, aquí valorem. I això fins i tot fa que aquesta primera part en mi és gratuïta. És gratuïta, o sigui, jo no vull que ningú perdi el temps, jo tinc molta intenció de fer divulgació. Si decidim que la hipnosi no és per aquesta persona, doncs ni tan sols li cobro res, val? Llavors, a partir d'aquí, quan decidim que sí, llavors ja és quan fem la sessió d'hipnosi. La manera més ràpida de definir la hipnosi és estat de concentració mental conscient. És un estat de concentració mental. És molt semblant a fer una meditació guiada. Això seria l'analogia més ràpida, eh? És com una meditació guiada. Per tant, la persona està conscient, la persona no perd el control en cap moment. Això és tot el que em toca de desmitificar per culpa dels espectacles. Per tant, jo sóc part culpable, eh? Perquè jo he sortit de TV3 fent així, la persona caient a tot allò que hem vist en els espectacles.
0: Sí, sí, sí. Home, és que la gent recorda allò dels taurons, allò de... Segurament, no sé quantes vegades t'han preguntat què número de loteria va sortir.
1: Exacte, sí.
0: El mentalista ve lo que passa, eh? Quan has arribat t'he dit, mira a veure què té en el cap al Robert, no? Tampoc, el tècnic, no va d'aquí la cosa.
1: No, per això dic que jo sóc part culpable, tot i que no ho trobo un problema, perquè, al contrari, això vol dir que jo connecto tota la hipnosi. Conec la hipnosi d'espectacle, conec la hipnosi terapèutica, clínica, pregunta'm el que vulguis. O sigui, als anys 80, perquè un senyor es menjava una ceba pensant que era una poma quan es feia hipnosi en espectacle? Jo t'ho explico. O sigui, jo conec tota la hipnosi. Perquè, atenció, la hipnosi és real, eh? O sigui, també aquest tipus de gent, que una mica ho entenc, eh? Per treure-s'ho al damunt, diuen, no, la hipnosi d'espectacle, no, això és mentida, això no té res a veure. No és mentida. La hipnosi d'espectacle és real. Sé que l'objectiu és un altre, clar. És fer entreteniment i tal, però l'estat d'hipnosi, aquest estat de concentració que activa la sugestió de la persona, que sigui més o menys sugestionable, l'estat és el mateix. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent. La hipnosi és la mateixa. És l'objectiu el que és diferent.
0: Treballes també paral·lelament amb aspectes així que diuen sofrològics?
1: Va, coitres, aquí obres un meló interessant.
0: Toma ja.
1: Com que, com que la hipnosi és tan desconeguda i té aquesta aura de misteri, històricament el que s'ha fet és anar-li canviant el nom. La sofrologia, que això als anys 60 el doctor Caicedo doncs, va, diguéssim, inventar la sofrologia. Sofrologia és hipnosi. És hipnosi barrejada amb una mica de zen. Però bé, li canviem el nom i ja ho correm i tots. Ara, per exemple, hi ha un moviment que es fan dir els Theta Healers, que fan Theta Healing, i tu busques la definició de què fan els Theta Healers i et diuen que treballen amb la persona quan la persona està en Theta, diguéssim, no? Les ones cerebrals, que són beta, alfa, zeta i delta.
0: Correcte.
1: Quan la persona està alfa, zeta, allà podem treballar. Dius, coi, això és hipnosi.
0: Jo recordo allò que deien per encima de la línia, per sota de la línia, eh? Una cosa... Val,
1: doncs això és hipnosi. Per què li canviem el nom? Val, doncs jo ho entenc, per què li canviem el nom. Perquè la paraula hipnosi fa por i està barrejada amb espectacles, però és el mateix. Tots estem fent el mateix amb altres noms. Jo no li canvio el nom. Prefereixo fer divulgació i explicar què és la hipnosi. Comptes de canviar-li el nom. Se li ha intentat canviar el nom moltes vegades.
0: I es veu que això de la hipnosi pel tema del tabaquisme, déu-n'hi-do, data dels anys 50-60, ja fa temps, eh? He trobat que la hipnosi aplicada al tractament del tabaquisme té els seus orígens en la hipnosi anomenada de clínica moderna. No sé si tu em corregeixes si dic alguna cosa que no. Una disciplina que es va començar a desenvolupar en el segle XIX i que al llarg del segle XX ja es va incorporar progressivament a la psicologia i medicina. Actualment la hipnosi diuen que es considera una eina complementària que pot ser útil per a algunes persones, especialment quan es combina amb suport psicològic, estratègies de canvi d'hàbits i una forta motivació personal, que és el que tu estaves dient abans. Són més difícils les dones o els homes?
1: No és un tema d'homes o dones. És un
0: ni
1: tema...
0: per hormones? No, però quan diem això, diem, no, todos somos iguales, no? Però és que som hormones totalment diferents, no? Els homes no tenim la menopàusia, no?
1: Sí, correcte. Però el tema que important és el grau de sugestionabilitat, És a dir, lo sugestionable que sigui una persona,
0: Sí.
1: Entenent, doncs, com a sugestió, quan el teu cervell fa cas a unes ordres perquè se sent bé fent aquelles o sigui, seguint aquelles ordres, no? Vull dir, hi ha persones doncs, que són molt sugestionables, per exemple, les que ploren en el cine. Jo sempre pregunto, tu has plorat en una pel·lícula? Perquè si em diuen sí, he plorat en una pel·lícula, aquí ja m'estan donant bon rotllo.
0: Anda.
1: El cine és hipnòtic, és un estat d'hipnosi totalment natural, perquè en el cine, fixa't, apartem el fet racional de que són actors i actrius fingint, i ho sabem, i és la veritat, però hem après a apartar, per exemple, Tom Hanks per creure'ns a Forrest Gump. Doncs això és hipnosi. Val? Si la persona em diu que ha plorat en una pel·lícula, doncs, vale, doncs és, pot ser més o menys sugestionable. No? És un tema estadístic. Tots els papers, els estudis que podríem trobar, parlen de que hi ha un 20% de la població que serien altament sugestionables. I això, que hi ha aquest 20% superior, que és el que fa que la hipnosi sigui molt famosa, perquè, clar, compte que el 20% dels meus pacients et diran que jo tinc poders, que la hipnosi és màgica. No, jo no tinc poders. Ells són màgics. Jo els hi dic màgics. Ells i elles resulta que són altament sugestionables, formen part d'aquest 20%, i clar, la hipnosi els ha funcionat, que van por ahí dient que això és màgia. No, és que ells són molt sugestionables. Val? I això ho hem sapigut sempre a l'espectacle, és el gran secret. Jo pujo un escenari i miro el públic, sé que el 20% cauran, és estadístic. Els haig de trobar, perquè sóc jo que busco. Un espectacle, jo faig exercicis.
0: I aquells que miren cap al cantó contrari i tal, són...
1: Bueno, que ja pinten també a vegades, però jo faig una prova...
0: molt bé.
1: Fixa't, Pep, jo faig una prova que feia el professor Fassman. Ara m'he anat als anys 30, el primer mentalista català, famós Fassman, nascut a Sort, el 1907, primer mentalista català.
0: Sí.
1: He estudiat molt també amb Fassman, conec la seva filla, la biògrafa, la Maria Mir... I en Fassman feia una prova que jo segueixo fent la mateixa. Li dic a tot el públic, poseu les mans com si estiguéssiu resant, així entre lligades, com si estiguéssiu resant, poseu les mans així. Ara imagineu pegamento a les mans s'estan enganxant, bla, bla, bla. Separeu les mans i no podreu. El 80% de la gent separaran les mans i hi haurà un 20% que començarem a sentir què passa? Jo no puc, jo estic enganxat. I se'm comença a aixecar el 20% del públic amb les mans enganxades. Són aquests els sugestionables. Els trobo en 2 minuts.
0: Sí, m'has parlat d'aquest i bueno, tinc aquí un carruatge de gent que s'haurà...

0: Coneixeràs com el Luis Boyano, Juan Roldán, el Luis Pardo, que el vam tenir precisament amb els Murphy.
1: Companys tots, i tant.
0: Javier Luxor, Larry, Max Verdier... Però bueno, un llarg... aquí no, carruatge de noms que us coneixeu tots.
1: Com que som pocs, tampoc som tants. Com que som pocs, ens coneixem tots, i tant.
0: David, m'agradaria fer una mica així de desplegament dels misteris de la mente, i parlant per punts, hi ha un... m'agrada molt, que és el de l'art de la memòria, on dius o expliques que una bona memòria no és un don innat, no? Sinó que és una habilitat que podem entrenar.
1: Sí, sí, sí. Podem entrenar la memòria de manera... com a entrenament, no? O sigui, és que hi ha certs detractors de les tècniques de mnemotècnia perquè diuen que és memòria falsa. Uh-huh. Bé, no és que sí, memòria falsa, és que és memòria associativa, que és com més... podem recordar les coses quan està relacionada la memòria amb l'emoció. Clàssic exemple, tothom recorda, tothom que tingués doncs certa edat, tothom recorda què estava fent quan van caure les Torres Gemeles. Tothom recorda què estava fent en aquell moment.
0: Correcte.
1: Perquè, clar, en canvi, a l'11 de setembre d'un altre any no recordes què estaves fent. Uh-huh. Però l'11 de setembre del 2001 saps què estaves fent, perquè va passar allò, i allò és... Un impacte, no? El que fem amb mnemotècnia és unes tècniques que fem de manera, digue-li si vols, artificial, que el que volem recordar ho associem a coses que ens impacten, sobretot a imatges que ens impacten, perquè es quedi ben gravat, no? Tu, quan comences a estudiar les tècniques de mnemotècnia, el primer que penses és, però això per què no és una assignatura de l'escola? O sigui, això per què no m'ho van ensenyar, si és una passada? Doncs perquè hi ha detractors que diuen això, doncs que no és memòria natural, no? Bé, jo trobo que és absolutament... unes tècniques, una meravella. Que sí, que jo, per exemple, les ensenyaria a l'ESO, no a l'EGB. Primer agafem memòria natural i després doncs podríem utilitzar aquestes tècniques, no? Tornant en Blake, a mi aquest any em van donar perquè me la va otorgar ell mateix, la menció iberoamericana a la memòria, perquè vaig demostrar, jo he memoritzat 5 llibres, 1.152 pàgines, i la demostració és que l'espectador agafa un llibre, llegeix una mica, jo li dic el número de pàgina que està llegint.
0: Ostres.
1: Això m'ho repetint, i tinc 1.152 pàgines al cap. Amb aquestes tècniques
0: regles
1: que ensenyo...
0: Regles mnemotècniques, sí.
1: Exacte, regles mnemotècniques.
0: Que dintre d'aquest llibre, ho estàvem comentant abans d'entrar a micros, que sí, que deixes part de la teva essència aquí perquè entenguem, i és veritat, fas unes frases, uns números que combinem, sí, és correctíssim.
1: Per exemple, en consulta he ajudat a opositors a notaria, perquè els opositors a notaria, a ser notari i notària, han de memoritzar literalment unes barbaritats que dius, coi, doncs utilitzem tècniques, o sigui, per què vols matxacar-te la memòria natural memoritzant totes les lleis i tot el que ha de fer un notari? Doncs utilitzem aquestes tècniques.
0: Sí, i així en el llibre em vas fer pensar també en un pacient, que hem parlat també abans de... ja no qüestions de deixar fumada, sinó persones que poden tenir doncs, un Alzheimer, un problema de demència. I recordo que l'altre dia amb un client en principi d'Alzheimer li vaig preguntar, què, com ha ido el dia tal? Què has comido? I justament ell no li sortia que havia menjat, però em va acabar dient dibujos animados, espinacas, sí, no? Sí, per arribar a espinacas, sí. Em va dir fuerte, i vaig dir, ostres, espinacas, i va dir, això, no?
1: Exacte, Popeye.
0: Havia buscat dibuixos animats, m'havia recordat de Popeye, no? I al final, imagina't, no?
1: Sí, sí, associant.
0: Així que, això, aquest llibre, molt recomanat, sincerament, El podeu trobar a qualsevol llibreria, Los misterios de la mente, del David Baró. Ara farem com una petita pauseta, que anem a sentir el consell del nostre farmacèutic, del I tu què tal, el Javier Gutiérrez, i si et sembla bé, quan tornem parlem de fenòmenos inexplicables, David.
1: Wow.
0: Vinga.
2: Consejo del día.
3: Hola, buenas. Soy Javier, farmacéutico de I tú qué tal. Esta semana os quiero hablar sobre el tabaquismo. Es un problema muy importante de salud que no va ligado simplemente a ser un mal vicio o que te falte fuerza de voluntad. El tabaquismo se da porque el tabaco contiene una sustancia altamente adictiva, que es la nicotina, que lo que hace es que tengas una dependencia psicológica de esta droga. Esta necesidad también de fumar va muy ligada a las rutinas que se pueden tener. Por ejemplo, pues la hora de tomar café, el ir a comer fuera, el quedar en sociedad, que agravan estas ganas de querer fumar. Desde la farmacia os podemos ayudar y mucho. Primero es valorar el grado de dependencia que se pueda tener, ya que no todo el mundo está igual, no es igual de dependiente del tabaco. Podemos ayudar a escoger una fecha para dejarlo y hacer un seguimiento para ver cómo está funcionando. También nos podemos ayudar, hay ayudas en la farmacia para facilitar quitarnos esta dependencia a la nicotina, como pueden ser los parches, los comprimidos, chicles o incluso sprays de nicotina. Y en casos más agudos o de que sea más complicado, también podemos valorar derivar a un médico, ya que existen tratamientos con receta para dejar de fumar. Un mensaje muy importante que me gustaría dar desde la farmacia es que si lo has intentado y has recaído, no significa que es un fracaso. Es que esa ruta no era la idónea y hay que buscar otro plan o hay que volverlo a intentar. Y que ánimo, que se puede salir del tabaco.

0: Clar, quan tens aquí el David Baró, li estava dient ara, mentre sentíem una mica el consell del Javier Gutiérrez, dic, David, quasi m'has d'assignar que tornaràs la propera temporada, perquè això no es pot parlar en una hora ni de broma. David, fenòmenos inexplicables, eh? Parles també en el llibre de temes com la telepatia, els somnis premonitoris, les experiències properes a l'amor i altres fenòmens paranormals. Això també agrada, eh?
1: Això sí que és un meló. Això sí que és un meló espectacular.
0: Allò com diu a la meva mare, que t'està sentint també, una tajadita, eh? Te pongo una tajadita,
1: sí, eh? Sí, sí, sí, això sí que és un meló. Clar, és que jo els espectacles de mentalisme barregem coses sempre des de la part que té el mentalisme d'il·lusionisme, que el que té potent... O sigui, jo soc mag, jo segueixo sent mag, el meu pare era mag, jo segueixo sent mag. Uh-huh. Vull dir, repeteixo que no tinc poders. El tema és que, clar, fem coses misterioses i, per exemple, en un espectacle, el espectacle Anemen, jo feia una sessió d'espiritisme amb els morts del Titanic. Clar, aquell número, bueno, guapíssim. Dintre d'un teatre i un espectacle i tot, evidentment, allà no hi havia res real, eh? No estàvem contactant amb cap esperit dels que van morir en el Titanic. En el Titanic. Però què passa? Que llavors, el que dic al llibre, quan estàs a l'entrada saludant a la gent, doncs la gent t'explica coses, la gent et pregunta coses i tal. I clar, jo, doncs, tinc aquella inquietud d'estudiar totes aquestes coses. Sempre des del meu escepticisme, perquè jo soc molt científic, i alhora des del respecte, perquè, escolta'm, jo respecto molt les creences. Quin és el tema? Jo sé que la gent que ha viscut coses no estan mentint. Ells estan explicant el que han viscut. I això ha de quedar clar, que no estan mentint i que ells han viscut allò. El tema és que potser li donen una explicació i des de la ciència, si a mi jo trobo una explicació científica, sempre em convencerà més, no? Uh-huh. Jo ho dic, ho acabo dient en el llibre, vaig a fer una mica d'espoiler, eh? Jo acabo dient, jo per tot el que sé, no em puc creure segons quines coses. Ara, reconec que m'han arribat a fer dubtar. Clar, jo al llibre entrevisto una psíquica, bueno, o supuesta psíquica, no?, que estàvem en una cafeteria jo fent-li l'entrevista, i per exemple em diu, perquè tu quanta gent veus aquí? Jo conto, dic, doncs 14 persones. Diu, doncs n'hi ha 15, perquè jo em veig tre... Va, clar, jo aquí ja flipant, no? I clar, era molt, molt, molt creïble, no? Però és que, clar, en què insisteixo? És que aquella senyora no estava pas mentint. Aquelles tres presències que ella percebia, que era una al·lucinació, era real, no ho sé. Jo em poso aquí a estudiar tot. Ara el tècnic s'està flipant amb nosaltres.
0: El Robert... Home, poder, a més, els que escolteu l'Itu què tal a la nit, a les 11 de la nit, tenim Los Misterios del Robert Fernández. Perdona, David, continua.
1: No, per favor. Llavors, Goita, és que a més m'enxampes que jo ara he llegit molt i he estudiat molt els treballs del doctor Saúl Martínez Horta, que està molt on fire,
0: Però on fire, on fire.
1: Neuropsicòleg de referència, de l'Hospital Sant Pau. Llavors, jo, a més, que ara, quan acabi el grau de psicologia, estic fent el treball de final
0: de grau. Sí, m'estaves dient i...
1: Pràcticament ja ho tenim. Jo faré màster en neuropsicologia, a mi la neuro és el que més m'interessa. I, clar, el doctor Saúl Martínez Horta és també molt escèptic, alhora molt respectuós, i ell el que diu, sí, però si jo vull creure, el que passa és que si trobo explicacions científiques, doncs hi ha malalties com el Parkinson que estan associades a al·lucinacions. Sí. La persona té unes al·lucinacions, però perquè té, doncs, aquella acumulació de proteïnes i tal, doncs perquè té aquesta malaltia, no? O sí, gent amb Alzheimer que tenen al·lucinacions, i que l'explicació no l'hauríem potser de buscar en coses esotèriques, si hi ha una explicació de que allò ho està fent el cervell, no? Per tant, sí, jo aquella tercera part del llibre em vaig ficar aquí en un jardí espectacular.
0: Sí. Però bueno, que moltes vegades també, a nivell inclús teatre, saps que hi ha metges que també estan fent ara mateix conferències.
1: Sí, sí, sí, tant.
0: Hi ha un molt de conegut,
1: ¿vale? Sí, parlem, sí.
0: Experiències cercanes a la muerte, clar, però tu estàs dient un metge, clar, tu estàs dient un médico. Clar, no sé fins a quin punt el que el metge està dient...
1: Mira, si tornem a la hipnosi, a la història de la hipnosi, i hi ha un metge, jo t'anomenaria en Brian Weiss, sí, que és l'autor de Muchas vidas y muchos maestros, que és qui va posar, anem a dir, entre cometes de moda, les regressions a vides passades.
0: Sí.
1: Clar, parèntesi, vides passades. Un moment, aquí hem de creure en la reencarnació, perquè si no creus en la reencarnació ja no té cap sentit les vides passades, no? Va, doncs en Brian Weiss també era un metge i la va liar, jo considero que la va liar parda, però d'una manera espectacular. Jo he llegit el seu llibre i, clar, ostres, jo trobo altres explicacions, però vaja. Això fa que, per cert, ara he dit això, A mi la gent em demana regressions i jo mai faig regressions. Mai faig regressions. Regressió, diríem que, doncs també, amb una sessió d'hipnosi, d'anar enrere en el temps, eh? Ni a la pròpia vida de la persona, ni molt menys vides passades, ni tot això. Per què no faig regressions? Perquè la nostra memòria, això també neurocientíficament molt estudiat, la nostra memòria no és fiable. La nostra memòria és reconstructiva.
0: Seria com el chat GPT aquest, que lo que no sabe se lo inventa o...
1: Exactament.
0: Ah, amigo, veus?
1: Nosaltres inventem moltíssim, sense mala fe, però reconstruïm, omplim forats.
0: Sí, senyor, perquè moltes vegades dues persones que han estat en un mateix puesto diuen les coses totalment diferents, sí.
1: Aquí ho tens, o estàs recordant alguna cosa de la infància, la teva mare, no, nen, que això no va ser així, que va ser això, però clar, cadascú s'està fent la seva versió. Per tant, de què servirà anar a fer una regressió si la persona el que recordi, un gran percentatge no serà veritat? I a més, que això és perillós, perquè es poden implantar falsos records. Aquí la doctora Loftus és mítica amb els estudis de la memòria i en implantar falsos records, que ha estat molt criticada als Estats Units perquè és la que està criticant molt el tema dels testimonis visuals. Un testimoni visual a un judici és una cosa tan delicada, perquè si la memòria no és gens fiable, com ens podem creure aquell testimoni, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant,
0: sí.
1: A mi que no em demani ningú regressions, perquè jo no faig regressions.
0: Hi ha també aquí alguna coseta. Bueno, jo, així, resumint, diria que, bueno, que el llibre m'ha agradat moltíssim i serà dels que tingui jo al meu prestatge. Però vaig fer com un resum que dius que, bueno, en aquesta part de fenòmens inexplicables, el teu enfoc vindria a ser, corregeix-me'n també si no vaig bé, mantenir poder una actitud oberta, però també crítica i racional, i analitzar testimonis a investigacions disponibles sempre, no? Una mica així, tema comparatiu, saber cadascú què opina, què tal, i respectar totes les idees, no?, que la gent va...
1: Exacte, exacte, respecte, i però tenir un punt de vista crític, no? O sigui, saber, doncs, buscar informació és el que més els hauríem de dir a la canalla. I més ara, amb les xarxes socials i amb tot, que no es creguin qualsevol cosa, sinó que tinguin un esperit crític, no?
0: Jo, David, vaig treballar molt temps, uns 6 anys més o menys, i és molt temps, i moltes hores allà, a l'Hospital del Tòrax de Terrassa.
1: Ah, uau.
0: Has anat allà alguna vegada?
1: No.
0: Saps que hi ha visites guiades?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Podies anar un dia.
1: Val.
0: Allà també vam tenir fenòmens inexplicables, que si vols algun dia...
1: Uau.
0: I et faig com a l'Anthony Blake, et faig un pròleg. Sí, sí, sí, que era una mica misteriós. Uh-huh. David, tornant a les sessions novament i com a fil conductor del tabaquisme.
1: Sí.
0: Val que has parlat de la predisposició de la persona i que si poder no d'això, doncs, bueno, es descarta, no han de pagar ni res. Jo crec que el tema dels diners és el de menys quan realment busques una solució. Però què ha de saber una persona realment que va a la consulta i s'ho planteja? A part del que has explicat, no?, de la metodologia... Quin grau d'èxit pot tenir si realment és competent?
1: Val. A mi, evidentment, com que em demanen grau d'èxit, doncs jo porto 9 anys a la consulta i cada any faig la meva estadística i 80%.
0: M'agrada.
1: Jo tinc un 80% d'èxit, que està dividit, per tant, tornem al que et deia. Tenim una campana de Gauss perfecta, eh? 60%, 20 per sota, 20 per damunt.
0: Sí.
1: El 60% són persones que l'hipnosi els ajuda a deixar de fumar, però han de posar de la seva part. I han de voler molt, i jo dono eina, eh? La gent fa hipnosi a casa.
0: Sí.

0: persona es baralla amb si mateixa. Una part vol deixar de fumar, l'altra no. Aquella dissonància cognitiva, que diríem des de la psicologia, eh? Aquella dissonància. La persona està fumant i sap que allò és molt dolent, que tard o d'hora allò el pot matar, i alhora ho està fent, doncs aquesta baralla. Com que sempre hi haurà una part que no voldrà, doncs la part que vol ha d'estar potent,
1: molt
0: ha d'estar receptiva i forta.
1: Clar,
0: perquè
1: sí,
0: la part que no vol sempre hi serà. Et deia allò de l'exaddicte, que podríem dir directament que no existeix. Tu saps que un exalcohòlic, li dius exalcohòlic i et dirà, no, jo no sóc ex, jo sóc alcohòlic amb rehabilitació.
1: Clar.
0: Segueixo sent alcohòlic, no puc tocar una gota. Doncs el fumador igual, i sembla que no ho tinguin tan clar, perquè fumadors recauen, a mi m'expliquen recaigudes, vaig estar 10 anys sense fumar, vaig recaure 15 anys, 25 anys, m'han arribat a dir 30 anys. Això és el que demostra que això és crònic. Per tant, han d'haver-hi moltes ganes, i per això jo dono l'eina pel manteniment. A mi em preocupa el manteniment.
1: El manteniment.
0: Deixar de fumar no és pas tan difícil, lo difícil és mantenir-ho.
1: Clar, vindria a ser una mica quasi com a la persona que va al dietista, nutricionista, i diu, que me ha de pesar, me ha de medir, no sé què tal, i ja només pel fet de no passar la vergonya, moltes vegades, no, la persona fa els deures, o com a mínim que té una persona que li està donant tots els consells, tot el que ha de fer, no, però al final tot passa per la teva actitud, clar.
0: Exacte, i sí, el mantenir, és el que... aquí tornem a lo mateix, quanta gent ha fet, que no són recomanables, evidentment, quanta gent ha fet dietes milagro, coses d'aquestes,
1: sí,
0: ha perdut de cop 10 quilos, i després els ha recuperat, ha fet un rebote espectacular.
1: Sí, senyor.
0: Que lo difícil és mantenir.
1: Ahí està. Ja sabeu que el David Baró el podeu trobar a la seva clínica a Sabadell, teniu molts mitjans per poder trobar-lo, info@davidbaró.es o www.davidbaró.cat, i el telèfon també de contacte al 655 68 80 21. David Baró, és un crac. David, jo he seleccionat algunes preguntetes que han arribat en aquesta quasi darrera part del programa, a una secció que nosaltres diem el Rubí Xafardea, perdó, Rubí Pregunta. Anem a sentir-lo.
2: Rubí Pregunta.

0: Bueno, el Rubí pregunta, o Rubí Xafardea, hi ha preguntes de tot tipus. M'han arribat 60 només amb l'estona que estem parlant.
1: Wow.
0: Sí, perquè tinc aquí un comptabilitzador. I, bueno, i més les que ja tenia, que aquesta gent entren, ja ho saps tu, Robert, al sorteig de la nostra famosa tassa, eh? Saps que li vam donar la tassa al papa, al santo pontífide? El vaig haver... Sí, gràcies per la benedicció, sí. El vaig haver d'esperar allà per... No sé si va ser pel carrer de Balmes, por ahí. Què passava? Vaig agafar un nano i dic, papa, i quan vaig fer el canvi li vaig donar la tassa, vale? I tu diràs, i per què no ha vingut aquí? Ah, molt senzill. Mira, per dos raons. Poder el David sí que s'ho imaginaria. La primera, perquè el papa volia l'estudiu. I com que estic a l'estudi 2, doncs no ha vingut. I l'altra perquè em va dir el xòfer que el papamòbil no pot entrar en zones de baixes emissions. Què t'ha semblat, eh? Que està bona, Robert. Mira, preguntes pel David Baró. Hi ha molta gent que diu, mira, aquesta és molt rara, eh, David. Siempre que miro a alguien a la nuca, se gira y me mira.
1: Carai, i la pregunta?
0: Sí, sí. Pues la pregunta és...
1: Ah, no, la pregunta quina és?
0: ¿Por qué? ¿Saps aquesta història de que mires a una persona molt fixament i s'acaba girant? Tenim algun poder mental o hi ha alguna energia que...
1: Ostres, a mi no em consta, eh? A mi se'm dispararia l'escèptic que acostumem a dir casualitat.
0: Sí.
1: A mi se'm dispararia l'escèptic. Però ara, més aviat, el tema és que existeix el que diem l'esbiaix de confirmació. I això fa... que només recordis el que t'ha impactat. O sigui, quantes vegades aquesta persona deu haver mirat la nuca, aquella persona no s'ha girat i aquesta no la recorda. Recorda les vegades que s'ha girat, que això seria l'esbiaix de confirmació.
0: Veus? Sí, sí, sí.
1: T'he dit que jo no m'acabo de creure que només fumi el 25% de la població. Val, però és que jo tinc un esbiaix de confirmació, jo veig molta gent fumant perquè ja sóc jo que els busco sense voler.
0: Exacte.
1: Per tant, suposo que aquí pot haver-hi aquest esbiaix.
0: Per aquí també deu anar. Aquesta era la Lídia Ruiz. Em diu la Sònia Galeno, diu, David, sempre que vaig pel carrer i veu alguna persona que s'hi sembla una altra, al final l'acabo veient. No sé si va pel mateix...
1: Sí, sí, sí.
0: Això és mentalisme, això és sort, això és casualitat. A mi m'ha passat, eh? A tu sí, també, sí, això, sí. Segurament, no?
1: Sí, sí, sí, tant, i tant, i tant. Aquestes coses, sí, és el que et dic, que li donem potser massa importància, però...

0: Vaja, la resposta seria...
1: Però estàs veient que al final la gent està veient com el mago Merlín, eh?
0: Una... Sí, oi?
1: Sí, ni... No sé, és una cosa... Bueno, jo moltes vegades també estic fent el cafè al matí i penso, mira com si sembla que hi ha el Robert, i passa, i és el Robert que està passant. Però bueno, no sé, Sònia, si t'hem pogut ajudar, però ja veus que moltes vegades és el que tu dius. Mm-hmm. Quantes vegades pensem en algú i no passa. Què hi ha de veritat, diu la Anna Saez, sobre els somnis premonitoris? Has parlat una mica abans,
2: sí, has dit.
1: Però bueno, això se li ha de fer també molt de cas, has de fer una estadística de...
0: Clar, és que estaríem els mateixos, eh? El tema
1: saps, perdona, David, que no, hi ha llocs, tu que has viatjat tant, vens de Colòmbia fa poquet i de Madrid i tal, hi ha llocs, Andalusia ho he vist molt, que somiem amb algú i ja tenen un nom amb una terminació de número, he somiat amb un difunt.
0: Has
1: de comprar la terminació 00 perquè és Los Muertos.
0: Sí.
1: Sabies això, sí, no?
0: Alguna cosa havia escoltat, és que amb somnis, igual que el tema doncs, del significat dels somnis, de la interpretació, bueno, el famós Freud ja la va liar, la interpretació dels somnis i de més.
1: Sí.
0: Sí que hi ha tot un camp, que és les parasòmnies. Les parasòmnies, doncs que, perquè això ja són trastorns i afeccions doncs, com la paràlisi del son, que molta gent ha tingut paràlisi del son, per exemple. Però somnis premonitoris, doncs és que jo et diria el mateix. Quantes vegades somies alguna cosa i no ha sigut premonitori de res? I evidentment aquesta no la recordaràs, és que, és que clar, fixa't, vaig donant la mateixa resposta a totes les preguntes.
1: Sí. La Lluïsa Martínez diu, David, què te fascinó más de pequeño, la màgia o la mente humana? És bona aquesta, eh?
0: Uau, molt bona, molt bona. Clar, el meu pare era mag i jo, de petit, doncs, clar, diguéssim, la màgia, eh? O sigui, el tema de la ment, el mentalisme el descobreixes dintre de l'il·lusionisme,
1: sí.
0: Però clar, ja era bastant gran. Jo quan vaig descobrir aquesta branca més del mentalisme i t'atrapa que has d'estudiar, doncs, aquestes coses més de la ment i no tant de manipular cartes i monedes amb les mans, eh? Però de petit, clar, la màgia.
1: Hi ha moltes que preguntes allò si recordes la teva primera actuació, ja has fet una mica de menció del tema, també que et va portar a especialitzar-te en el mentalisme, si no ho he sentit podeu mirar una mica. Quan se t'ha reconegut com a mentalista i a més se t'ha donat un premi, com va ser el 2014, quina sensació tens personal? És una satisfacció, suposo, no? Molt gran, no? De dir, ostres, allò que volia fer ho he aconseguit, continuo treballant amb això, però tothom que diu David Baró sap que és mentalista.
0: Sí, evidentment, satisfacció i el que dic, responsabilitat. En quant al premi, no va ser com una culminació d'una carrera, si va ser l'inici, si aquesta va ser la sorpresa. Jo vaig aparèixer en el Congrés Nacional de Màgia, que no em coneixia pràcticament ningú, i menys com a mentalista, perquè jo diria que portava 4 anys especialitzat en mentalisme, no portava més, i clar, va ser la gran sorpresa que guanyés jo el premi. O sigui, que no va ser la culminació, va ser l'inici.
1: I ja, mira, em van quedant poquetes per poder fer-te per hora, que ja estem quasi ja quasi m'estan fent fora aquí, eh? Diu, bueno, una noia que diu que es diu Raquel, no m'ha posat el cognom, t'he visto en 5 monos, eh?
0: Sí,
1: t'he vist en 5 monos. ¿Para cuándo otro espectáculo, David?
0: O sigui, exactament, no, jo sempre estic donant voltes i ja tinc un nou espectacle donant-me voltes pel cap, però exactament no ho sé quan tornaré a estar en teatre, però vaja, si em segueixen. Jo principalment estic molt actiu en Instagram,
1: @
0: David Baró Mental, i allà ho anuncio tot, per tant, anunciaré el nou espectacle al seu moment.
1: Paco Rodríguez diu, la intuïció existe o és una il·lusió, David?
0: Uah!
1: Això és examen de... Això és treball de final de carrera, eh?
0: Clar, la intuïció, pues, per definició, el coneixement d'alguna cosa sense raonaments. O sigui, no raona, sinó pum, et ve, no? Ostres, clar, això, jo crec que sí que existeix. El que no és clar, no sabria donar-te cap explicació científica ni cerebral.
1: David, el que tens aquí un repertori de dones preguntant que té, la Maria Morales diu que com se puede detectar si alguien miente. Ui.
0: Al 100% no podem, eh?
1: Però això del llenguatge visual, dels ulls i tal...
0: I jo vaig fer un postgrau amb el que és detecció de la mentida a la Universitat Udima de Madrid, i el primer que et diu el professor és no es pot detectar la mentida al 100%. Que quasi dius, vale, doncs ja me'n vaig, perquè vinc a fer un curs d'això i em diu que no es pot. Si al 100% no es pot. Però hi ha molts indicis que es poden estudiar, sí.
1: I la Ruth Llucià, per acabar aquí ja com... Ja el repertori de preguntes, et foto les dues que ha fet. Una, ¿cuál ha sido tu actuación más difícil, David? Y si alguna vez salió algo completamente mal. Completamente, Ruth.
0: Completamente mal, no, perquè tenim molts recursos i jo acostumo a tenir plan B, plan C, plan D, com a mínim. Però sí que em va tocar moltes vegades remar, que remar vol dir quan la cosa no està sortint com ha de sortir i comences a remar per solucionar el tema, però alhora a mi això m'agrada, em dóna vidilla.
1: Sí.
0: Que la cosa surti bé la primera no té tanta gràcia com que hagi de remar.
1: Sí, sí. De fet, m'has dit el primer, que t'agraden molt els directes, amb el qual és un tio amb recursos per salir de los tiburones, i si voleu veure com surt els taurons i tal, heu de mirar al YouTube. Només que poseu David Baró sortirà mogollon de coses, persona molt activa. I David, jo crec que és una de les entrevistes que se m'ha passat més ràpida, vamos, de llarg.
0: Que guai, a mi també. Sí,
1: tenia gràcies. Moltes ganes de conèixer-te, ets un tio encantador. L'Anthony Blake diu que parles amb els ulls, i és veritat, parles amb els ulls, parles amb la cara, tens uns coneixements que jo crec que són inexplorables. I a Ràdio Rubí sempre tens casa teva per venir, i bueno, que... Vull que deixis aquí constància i jo et regalaré una tassa quan tornis.
0: Moltes gràcies. I tant, tornarem.
1: Si la té el Papa, León XIV també la tindrà el nostre amic David Baró. David, una forta abraçada, molt agraït, i heu dit, ens veiem novament aquí a Ràdio Rubí i allà on estiguis.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I a tots vosaltres, moltes gràcies. Gràcies també al meu gran amic i tècnic Robert Fernández, que ha estat aquí controlant-ho tot, fent aquí, i amb el màgic de Queen. Setmana que ve parlarem de fibromialgia, i també parlarem de situacions de malalties post-Covid amb un gran metge que parlarà des de Madrid. Ojo, no us ho perdeu. I ens veiem propera setmana. Forta abraçada.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.